0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Comencem el que nosaltres anomenem el Via Directa d'estiu. S'estarà acompanyant durant tot aquest mes d'agost i on repassarem les millors informacions, reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Avui, per cert, començarem amb la crònica del ple municipal del passat mes de juliol. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes

0: una ciutat pues, també compacta, no, que permet, no, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no, que tenim a la terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etc, etc, però com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
0: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no és tan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També en drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
1: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, no, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: gent,
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock. A la festa major de Sant Andreu de la Barca hi actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal, com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams. El tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi. Com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de tallar tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008, o sigui, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns bons anys, no?
1: No, sí, en breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de, com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això vulguis o no, doncs, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i a més estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, bueno, en converses amb el Satur i a veure, rascant.

0: que estàs tocant amb, amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
1: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
0: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts, perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
1: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
0: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta. O sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucava, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
1: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
0: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi... El que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sandra la Barca, és una cosa que s'ha de cuidar, i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels sí. anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis. Home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són Ubus i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un hàndic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Lone Woman, això ha de sonar,

0: ha de sonar un concert dels Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries i al final la gent també ho espera. Sí, que...
1: Parlaves abans dels mòbils.
0: Sí.
1: No sé si des de que veu començar amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
0: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música, i la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
1: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
0: sí.
1: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
0: Clar.
1: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
0: Bueno, intento i ho faig.
1: I ho evidentment.
0: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tots som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
1: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
0: Bueno,
1: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
0: sí,
1: també.
0: Fa molts anys d'això, Jordi.
1: Amb Dani Santos vas, sí, venir acompanyat.
0: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafant moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
1: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
0: Sí.
1: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
0: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
1: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
0: Morts o vius? Morts o vius?
1: Bueno... fem vius i després banda que no...
0: Sí, si fem vius...
1: A banda dels Stones.
0: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
1: Jimi Hendrix, per exemple.
0: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se me posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, no sé, Freddie Mercury, per què no?
1: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
0: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
1: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
0: Sí, sí, al final...
1: Actualitzada, evidentment.
0: Al final nosaltres fem rock and roll i... No sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se't moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot, bueno, tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
1: La música en directe de tota la vida.
0: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
1: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
0: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
1: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.
1: I bon concert el dia 5 de setembre.
0: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, a continuació, en el Via Directa, el Show en Sèrie, programa de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: Comença amb una nova entrega de la Xoban Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que el Sergi Guiu es pugui incorporar per fer aquesta secció, una secció que hem decidit que amb les altes temperatures venia molt bé parlar de sèries en les quals en algun moment es congeli algú. Pels
1: sí?
0: motius que sigui.
1: Es conge...
0: Pels motius que sigui. No és que la sèrie vagi de gel o de temperatures extremes, sinó que en algun moment hi ha algun protagonista o algun personatge que molesta i es decideix congelar-lo, però vés a saber què.
1: Tot i que deixem dir que en algun cas sí que estem en una secció en què sí que parlarem d'alguna sèrie que ens refrescarà per la seva ambientació
0: sí,
1: generalitzada.
0: Sí. Sí, però em sembla que, a més, crec que juraria que la temporada passada, l'estiu passat, ja el van fer aquest. Llavors vaig dir, pues anem a acotar una mica i anem-lo a centrar de sèries en les quals es congela algú. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Doncs la primera sèrie, tot això he de dir que de les que hi ha, probablement no n'he vist cap. Llavors, jo m'he fiat del criteri que hi havia a internet.
1: Vale.
0: I la primera sèrie és Futurama.

0: Tot el tràiler és això?
1: Això és la sintonia introductòria de la sèrie.
0: Vale. Tu l'has vista, no em sembla?
1: Bueno, és una de les meves sèries preferides, si no dic la meva sèrie animada preferida. Pues hem parlat moltes vegades de Futurama. És aquesta
0: sèrie... És a dir, està ben escollida?
1: Sí, vale. O sigui, la sèrie comença quan un repartidor de pizzes, Philip J. Fry, fa una entrega a un laboratori criogènic i, per error, cau dintre d'una càpsula i se desperta mil anys després. Per tant, la premissa ja està complida.
0: Bueno, vale, correcte. Exacte. Doncs una segona sèrie que hem trobat en què això podria encaixar és Snowpiercer.

0: caballeros. Yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio.
1: ¡Sidney!
2: ¡Es su hijo! ¡Os acerquéis!
3: No es el momento.
4: ¿Y cuándo será el momento?
3: Pronto.
2: ¡No les quedan balas!
3: Las rebeliones anteriores fracasaron porque nunca llegaron.
5: ¿Qué quieres decir?
3: Desde la cola hasta la cabeza. De un solo tirón.
6: El tren es el mundo. Nosotros la humanidad.
7: En aquest cas, després d'un intent fallit de detenir el canvi climàtic, el món sense es congela. Els últims supervivents de la humanitat viatgen en un tren en constant moviment. Jo no l'he vist.
8: Jo sí, bàsicament és tot basat en gel i neu. El càstig és...
9: Sí, jo crec que de Snowpiercer n'hem parlat
8: bastant.
9: Jo n'he
8: parlat més d'una vegada, sempre que s'ha parlat de sèries de fred, sèries de neu, sèries de... Ha anat i vingut, jo crec que sí que està a Netflix. Estan bé les primeres dues temporades, s'allarga una miqueta més. Està basat en una pel·lícula, si no me recordo malament. I entre d'altres, quan s'ha de castigar amb algú, doncs se treu, hi ha com sistemes on treus el braç. Sí. El braç es congela automàticament treure'l i llavors ja te quedes sense braç. Mm.
9: Sí, està basada en una pel·lícula del 2013, efectivament. Mm.
8: Està bé. Però ja les últimes temporades ja baixen del tren, llavors ja perd tota la gràcia que tenia.
7: Sí, es congelen tots.
9: És una sèrie...
7: No.
8: Perquè s'aconsegueix solucions, etc.
9: Ara t'anava a dir, la podeu veure per InVideo, però la pel·lícula la podeu veure per InVideo. Snowpiercer és una sèrie de Netflix.
8: No és de Netflix,
9: però es pot veure a Netflix.
8: Crec que Netflix va produir o les primeres o les segones, no sé quines de les dues. Però a l'inici crec que no era de Netflix.
9: Mhm.
7: Vale. Bueno, no la vaig posar en el capítol que vam fer de les que miraríem, però potser si me doni temps al que quedi d'estiu.
8: No et val la pena.
9: Sí, efectivament, era una sèrie que s'emitia a TNT i Netflix emite la sèrie al dia siguiente de su emissió en TNT a nivell mundial.
8: Però després va produir-la ell.
9: Uh-huh.
7: Molt bé. Doncs una altra que hem trobat és Batman, la sèrie animada.
10: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
11: Tengo miedo. Esta ciudad se va al infierno a toda velocidad.
10: Está violando la ley. Tienen que coger a ese loco y encerrarlo.
12: Y no digo que vaya a ser fácil, pero atrapar criminales es nuestra labor. Este se disfraza de Drácula, ¿y qué? Vamos a atraparlo. ¿Qué sabemos del hombre murciélago?
13: Le han saltado los plomos a los chorizos y a los camellos de allí las últimas semanas.
12: Suele aparecer por la noche conduciendo su bólido a 160 por hora.
14: Y ahora también ataca a nuestros agentes.
12: Cochazo precioso.
14: Ese hombre no es un héroe, es un criminal. Y su tiempo en Gotham se ha agotado.
15: ¿Planea travesura, señor?
16: 3 explosiones en 2 semanas. Peculiar. Aquí está ocurriendo algo más.
7: És, essencial per conèixer el tràgic origen del senyor Fred, entenc, que congela la seva esposa Nora en estat d'animació suspesa per salvar-la d'una malaltia terminal.
8: Ara estava pensant que tot l'univers Batman, perquè per exemple hi ha una sèrie que es diu Gotham, que també la veure i que la podria arribar a recomanar, parla de l'inspector Gordon, que és el policia de les pel·lícules de Batman. No ho recordo, però segur que hi ha algun moment on hi ha algun dolent que té la capacitat de congelar, i aquí és on vaig. Segur que Arrow, Flash, Supergirl, totes aquestes sèries de superherois, poso la mà al foc, que a totes les sèries de superherois segur que algun moment o altre han de veure-les amb algun dolent que té la capacitat de congelar.
7: Ara bueno, m'acabo de recordar H2O.
9: Mira, perquè estem congelant aquí.
7: Una feia formes amb l'aigua, l'altra la evaporava i cremava i l'altra la congelava.
9: Ah, mira. Aquesta no me'n recordava, que aquestes eren els superpoders.
7: Sí,
9: De fet, també Batman té un... Ara no sé si té a veure amb congelació i tal, però té un enemic que és el pingüino.
8: No té la capacitat, perquè
7: és que jo no he vist
8: el pingüino no té superpoders. però simplement és un gàngster.
9: Bueno, Batman tampoc té superpoders, és un milionari que té molta, bueno, molta pasta i molta tecnologia.
8: El pingüino, per molt que es diu pingüino, entre altres no es diu pingüino perquè camina malament.
9: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
7: Sí, jo no vaig veure
9: Mira, Batman. Dades que us dono. A Batman, la sèrie animada, la veu de Joker era Mark Hamill, que és Luke Skywalker. També, a banda de ser Luke Skywalker, és un actor de veu molt reconegut, però bueno, mira, no sabia que... O sigui, es veu que Joker és un dels seus grans papers animats.
8: Molt bé.
7: Doncs sí. Un altre, que ni flowers de que existia,
9: vale,
7: és Altered Carbon.
4: Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
5: How long have I been down?
4: 250 years.
17: You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
18: Mr. Kovacs,
19: I didn't ask you to bring me back into this world.
20: All I ask of you is that you solve a murder.
21: Whose?
20: Mine.
22: This is the beginning.
23: Whoever murdered him must be found, or we're all in danger.
24: I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want.
25: Friends, enemies, people with opportunity and motive.
26: You can't trust anybody.
27: If you don't solve this quickly enough,
28: I'm gonna erase you. Of the
7: end. Està ambientada en un univers ciberpunk. Les persones guarden les seves consciències en dispositius anomenats piles. Quan algú és empresonat o assassinat, la seva pila pot ser guardada o a vegades congelada indefinidament. O sigui, agafat amb pinces, però...
9: Bueno, a veure...
8: Sí, sí, fixo, era això, ara està veient. No crec... Me sona el protagonista d'aquesta sèrie.
7: Sí.
8: No recordo on l'he vist, però l'he vist en algun lloc.
7: Qui?
8: Va... Joel Kinnaman.
7: Ni idea.
8: Jo l'he vist en algun lloc, però no recordo el què, mirant una miqueta...
9: Déu-n'hi-do l'estètica que té aquesta sèrie, no?
8: És una miqueta estètica Blade Runner.
9: Sí. Bueno, clar, ja ha parlat de cyberpunk, per tant... Bueno. No sé si estan parlant de criogènia exactament aquí, Judit.
7: No, posi.
9: M'ho dic, també
7: no, m'ho dic. Posi que a vegades les piles aquestes, que eren com les seves consciències, es congelaven.
9: Es fotrà la nevera o què?
7: Indefinidament.
8: Molt bé.
7: Jo ja he dit que estava agafat amb pinces. Però mira, també no recordo, és que no ho vaig apuntar, però això ho vaig agafar d'una web, és a dir, que algú ho va firmar, saps? Que algú ha treballat això. Una altra sèrie és Descent.
29: It's been 97 years since a nuclear apocalypse killed everyone on Earth. Fortunately, there were survivors. We're told the Earth needs another 100 years to become survivable again.
30: Prisoner 319, pull out your right arm.
29: No, it's not my time. I don't turn 18 for another month. No! Stop! You're being sent to the ground. All 100 of you.
30: Prisoners of the Ark are sending you because your crimes have made you expendable.
29: Stay put if you want to live.
30: We have no idea what is waiting for you down there.
29: It's so beautiful. The planet's simmering in radiation.
31: We know they've landed, but communications are down.
32: These wristbands are all we've got. Take them off and the Ark will think we're dying.
33: That's the point. Here, we do whatever the hell we want.
29: I am done following orders.
33: Damn, I love Earth.
32: Get out of the water now!
33: Think this is a game? We won't survive here on our own.
31: See you on the other side.
7: Descent. diversos clans i personatges acaben entrant en càmeres de criosón per sobreviure a l'apocalipsi nuclear o per viatjar a través de l'espai durant dècades.
8: Seria molt llarga i està acabada. Està bé alguna temporada que altra. No recordo els moments de les congelacions.
7: Ah, que l'has vista, tu?
8: Jo l'he vista, l'he vista.
7: Ah.
8: Però està bé també una mica de ciència-ficció, una, per dir-ho així... coet no, però una nau espacial on hi ha només 100 persones perquè el món doncs ha fet xof i ja han de repoblar-ne algun altre, però bueno, ja se'n va una mica més de mare, etc. Està bé.
7: La... És que a mi la idea de salvar-te amb el fred és una cosa que penso que està molt bé.
8: Com Walt Disney.
9: Exacte, això t'anava a dir. De fet, és que és una llegenda urbana que diuen que tenen allí a Walt Disney reservat pel dia en el que se'l pugui curar.
7: A l'últim fragment que escoltarem de la sèrie que hem posat, perquè justament...
9: Va sobre això?
7: Va sobre això. És un moment d'un dels capítols de...
9: Ah, ostres!
7: Te la recordes? És que aquell moment és boníssim, que el tinc gravat.
9: Jo no.
7: Podria repetir literalment tot el que diuen als diàlegs, però no ho faré, evidentment.
9: Bé, pues això, Los 100, eh?
7: Los 100. Un altre, en aquest cas és Fortitude.
0: I chose a life of crime in a town where there's none. I studied criminal law on the mainland, came to Fortitude, and married a policeman. Our honeymoon was a night of thrills and magic. We saw the most spectacular aurora borealis I'd ever seen. The fireworks of the gods, as we call it, the heavens singing. You can actually hear them, you know, the northern lights outside the city. And now we are building a hotel hewn into the glacier itself, where lovers of the wilderness, lovers of the northern lights, or just lovers, can witness the wildest things they'll ever see from the safest place on Earth.
1: In Fortitude, there's two fundamental rules. You have to have a roof over your head and you have to be able to provide for yourself, so it follows. Everyone's got a job, no one's poor, so there's no stealing, there's no crime. Everybody's always happy.

0: És una miniserie crua sobre la supervivència extrema en un vaixell atrapat al gel de l'Àrtic. Disponible a Movistar Plus.
1: No la tinc ubicada, aquesta.
2: Jo tampoc en tenia
0: no,
2: ni
0: jo tampoc,
2: idea.
0: Però fa bona pinta, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Potser de les que hem anat repassant, una de les que fa, bona pinta. N'hi ha una altra que es diu, que jo tampoc l'he vista, que es diu Katla.
3: Trúrde. Fjóðsson.
4: Það breyst í gegnum tíðina. Það eru byggðar á undarlegum atbyrðum. Svipuð þessum sem við erum upplifa núna.
5: Er þetta manneskja?
6: Hvað er það með þig?
7: Mást ekki eftir neinu?
6: Og svo byrjaði ösku fallið.
7: Og hvað þá?
8: Hvernig getur að vera þessu á lífi?
6: Pabbi, okkur er allir svona skrýtni við mig. Þú byrstist bara eftir að hafa verið horfinn í heilt ár. Ég er bara búin að vera hér.
4: Það er eitthvað í gangi að þetta búið jökli. Það er svo sem ekki fyrstaskipti sem að kalla leipir einhvern úr húð og hári og spýtir á hann svo aftur löngu setna.
7: I can't explain it, but... Who are the same person, it's obvious.
6: She thinks that she's me.
8: En hvað að það væru vísindi á baku þjóðsvöld?
6: Af hverju þetta gerast? Af hverju það að koma tilbaka? Við veit ekkert hverju ég erum. Hverju á að vera?
7: The sun comes up. The sun goes down. We're born, we die. Who am I to question the nature of things?
0: Fa com gràcia, perquè són sèries en les quals, o alguns moments, o bàsicament estan centrades amb gel i fred, però tenen uns trailers com molt calents.
1: Bueno, tensió.
2: És que m'he estat mirant una mica aquesta sèrie segons anava sonant el tràiler i porto dades, vale?
0: Vinga.
2: Primera sèrie original islandesa de Netflix. Però és que les sinopsis la posen com molt alta. Aquí tenia alguna, mira, su rica atmósfera y sus fascinantes misterios mantienen su interés incluso, aunque se tome su tiempo, en llegar al meollo. Me recordó a la exitosa sèrie alemana Dark, que me encantó. ¿Cuál es Dimol? No sabía lo que me iba a encontrar cuando inicié el primer capítulo, acabo de terminarla y sigo sin saber exactamente qué he visto. Lo que sí sé es que el viaje ha merecido la pena.
0: Caray.
2: Déu-n'hi-do, no.
1: Molt bé.
2: Es veu que és, doncs això, quan el volcà fa el petit spoiler, eh? Perquè és el que he vist ara buscant una mica d'informació.
0: O sigui, de quan es va estrenar?
2: 2021, a Netflix, vale? La pots mirar.
0: Fa 5 anys podem fer spoiler.
2: Bueno, és un light spoiler. Es veu que quan es desfà aquest volcà, sí, comença a sortir com gent xurrascada, vale?
0: Anda. Però no té molt sentit.
2: Bueno, fa com una pinta de ser una mena de ciència-ficció, terror, una cosa així, eh?
0: Vale.
2: Com gent que va quedar com atrapada, fossilitzada, i quan es desfà tot això, pues, surten com una mena de zombis recremats.
0: Ah, mira, es pot veure a Netflix.
2: Sí, és el que t'he dit, la pots veure. Si
1: és aquest de Netflix, de fet.
0: Avui estem, entre que estem apagats i estem espessos...
2: És que la calor ens té aixafats.
1: Per això ha fet la Júlia d'una secció de gel.
2: No està funcionant.
0: Després, i aquest era el capítol que deia, és Los Hombres de Paco, i hi ha un moment que no recordo ara en quina temporada és això, que és l'escena, que aquest sí que l'escoltarem sencer, de en què surt Walt Disney congelat.
9: A mi la verdad lo de traerme alienígena a casa me inquieta.
10: Coño, pobedilla. Si este bicho tiene que estar más congelado que un San Jacobo, coño. Era Don Lorenzo la cara que pone cuando lo vea. Venga, pobedilla, ábrelo.
9: Y ahí así. Sí, sin saber si viene en son de paz ni... ¿Y sin traje inmune? ¿Eh? Hombre, que estos seres vienen cargados de virus intergalácticos. Claro, ¿no debería mejor abrirlo usted, inspector Miranda?
11: Vamos a ver, pobedilla, mira. Esto está a 196 grados bajo cero. El único virus que te puede traspasar es, como mucho, el de la gripe. Y... Mariano, ábrelo tú.
9: ¿Yo?
12: Yo que no soy de abrir de... A mí no se me da bien abrir estas cosas. Ábrelo tú, Lucas.
13: Cuidado, ¿eh?
14: ¿Qué?
13: Que aquí hay un botón que pone open. Que traducido quiere decir...
14: Abrirse. Ya.

0: Vale.
1: ¡Dios, que se ha movido! ¡La criatura está operativa!
0: Vale, cubrime. Vale.
2: Hombre, más que criatura. Es un jubilado de Benidorm, ¿eh? Se conocen casos de alienígenas que adoptan la forma humana. Véase sin ir más lejos, Starman.
3: Hombre, también podría ser que fuera un ser humano. Vamos, un ser terrícola, ¿eh? Como nosotros mismos.
2: ¿Pero qué coño van a querer los americanos llevarse a un terrícola congelado de aquí para allá?
4: Sí, don Lorenzo, sí.
5: ¿Paco, seguís ahí?
4: No, ya estamos en el barrio.
5: Pues volved a la base cagando leches.
4: Yo estoy ocupado con un asunto. Al parecer alguien ha robado esta tarde de allí el cuerpo de Walt Disney.
2: Sí. Ya. Ya. Un termo. A sus órdenes. Lo que usted mande, don Lorenzo.
4: ¿Qué pasa, Paco?
2: Que ha habido un hurto en la base. Y para mí que hemos sido nosotros. Señores, os presento a Walt Disney.
4: ¿Cómo?
2: Walt Disney, coño. ¿Qué es Walt Disney?
1: ¡Joder! Pero si ese tío lleva más de 40 años criogenizado, que lo leí el otro día, Dios mío.
2: ¿Pero por qué coño os hago caso, de verdad? ¿Por qué os hago caso, leche?
6: Alienígena, Mariano, una alienígena, ¿eh?
1: Y hemos raptado al padre del pato, Donel. ¡Por tu puta culpa, Mariano!
2: ¡Yo que sé! ¡Venga!
7: És una de... Per mi, dels millors moments de tota la sèrie. O sigui, rient...
8: Passat molt de voltes, també t'he dit.
7: Però és que, sí, però és que era així.
8: No,
7: i
8: ja
7: cada
8: no.
7: Vegada... O sigui, ric cada vegada que l'escolto. I això que mal sé.
8: El padre del pato d'Ona.
7: Fa molta gràcia, fa molta gràcia. I crec que a mi no se m'acudeix en cap més sèries així.
8: Mira, a mi se m'acudeix una, si m'hi poso a pensar que també desvetllaré el seu final, però escolta, és del 2021 també, espavil. Ja he tingut temps.
7: Vinga.
8: De fet, no és el final, sinó és l'inici de la nova sèrie, Dexter New Blood. També té una estètica així de neu i passa en un poble gelat i tal. El fill de Dexter acaba matant a Dexter i al final, després, els anys després, quan van fer les noves sèries, sap que no va morir perquè el fred va ralentitzar l'hemorràgia. Com te salves d'un tret al cor gràcies al fred? Bueno, és la millor excusa que van trobar.
7: Sí,
8: s'havien
7: bueno.
8: De fer noves temporades i no tenien més opció.
7: O sigui, si el dispar hagués estat en una altra part del cos, t'ho compro, però el cor és impossible.
8: Amb un rifle, eh? Que allò que dius... Que...
7: Ah, de precisió, més o menys. Claro. Claro que sí.
9: A Pokémon també hi deu haver persones que es congelin.
7: Hi ha los Simpson.
8: No, ara mateix
9: segur
8: no.
9: Segur que hi ha alguna cosa de gel en algun...
8: És que ara estic intentant recordar... algo deu haver-hi, però ara no recordo.
7: Pues mira, tens dos minuts per recordar-ho.
8: No, pues no me pressionis, perquè jo tampoc funciono així, però bueno.
9: No funciona sota pressió, així, avui dura 28, mira.
7: No.
9: No pot ser?
7: No.
9: Portem 400 programes estirant el xicle aquest.
8: A los Simpson, és veritat, hi ha un senyor, es va ficar, un senyor, un secundari de la sèrie, es va ficar dintre d'una de les neveres del Badulaque i es va quedar congelat, i Apu, l'amo del Badulaque, ell venia com una atracció turística, no? I deixava passar a la gent a veure l'home congelat.
9: Bueno, ha arribat Quim Gasó ja, eh?
8: Ah, sí? Sí, ens ha saludat.
9: Podem estar tranquils.
7: Molt bé. Doncs va, un minut, no sé, d'aquestes sèries, quina més us agrada? Quina és la que més...
9: Jo sóc el que més n'ha vist de totes, de fet.
8: Jo...
7: El que menys ha intervingut de tots.
8: Sí, això és veritat.
9: Bueno, nois, si un dia no tiro el carro, no, se'm pot perdonar, jo crec.
8: A mi m'interessa Altered Carbon i aquesta del volcán que hem repassat, la Catla.
7: Aquesta també, la de la sangre helada, a mi també m'ha agradat.
8: Bueno. Home, Catla, tu te la pots mirar aquest estiu.
9: No,
7: bueno,
9: no
7: pensa que ara em queden 3 setmanes d'estiu, tampoc en tinc tant.
9: No prioritzis, clar, estem ja on et penses que estàs tu ja.
7: Clar.
9: Si tinguessis tot l'estiu per endavant.
7: Sí.
8: Bueno, escolta,
7: una
8: això...
7: Una de les coses que passen més ràpid són els estius.
9: Quin dia estem avui?
7: Estem a 3 d'agost. A 6 d'agost.
8: 6 d'agost.
9: molt bé.
8: I tu què... Dic, tu què te mires un capítol al dia? Això són 8 capítols, Judit, en una setmana...
7: Però és que vaig dir que em volia mirar més.
8: Vale.
7: Sí. De les sèries
9: ja estan dites, ara no et pots afegir
7: mirar,
9: a les coses que veuràs.
7: Ja no tinc temps. Que puc fer algun canvi, sí, però...
8: Ah, claro.
7: És el que hi ha. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
8: Adeu.
7: Fins aquí, l'Això va en sèrie, l'espai de sèries 2 a Ulli de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La festa major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona festa major.
1: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
0: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
1: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull, i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
0: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, i com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
2: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
0: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants, dels castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
2: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és, crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el correfoc, de la colla de Diables, la ballada de sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la cercavila i al pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
0: La imatge de la Festa Major 2026 s'aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
0: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
3: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè és això, no, sempre intento pensar per on va la cosa o per a el treball a on, és, on va dedicat, i intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
3: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
3: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
0: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Droga i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Chenoa, que serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. La seva actuació està prevista per al dia 4 de setembre. Nosaltres posem punt i final d'aquest Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb...
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long enough to everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
1: Yeah,
2: she's at home.
1: Yeah, she's

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

3, 2, 1.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Comencem el que nosaltres anomenem el Via Directa d'estiu. Us estarà acompanyant durant tot aquest mes d'agost i on repassarem les millors informacions, reportatges i entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Avui, per cert, començarem amb la crònica del ple municipal del passat mes de juliol. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, la crònica del ple municipal del 30 de juliol. Un ple municipal que va començar amb un record institucional a les dones assassinades per violència masclista durant les darreres setmanes. L'alcalde Marc Giribet va llegir el nom de cadascuna de les víctimes i va reiterar el compromís de les institucions i de la societat a la lluita contra aquesta xacra social. I abans de l'inici de l'ordre del dia, la corporació municipal també va guardar un minut de silenci en record de les persones que han perdut la vida en els greus incidents forestals registrats al municipi de Los Gallardos a la província d'Almeria, com a mostra de condol i també de solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i tots els afectats. Després d'aquests actes institucionals, el ple va abordar diferents punts de l'ordre del dia, entre els quals van destacar l'aprovació d'una modificació pressupostària de 426.000 euros per a noves inversions municipals, el nou pla d'igualtat intern de l'any 2026-2030, diversos convenis per impulsar el futur parc central com a refugi climàtic i la moció per reclamar el reforç del cos de bombers davant de l'increment del risc d'incendi. Com dèiem, doncs una modificació pressupostària que va ser aprovada amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, Vox i En Comú Podem, mentre que PSC, Som, Sant Andreu i el Partit Popular es van abstenir. Entre les inversions previstes destaca una partida de 50.000 euros destinada a la plantació de nou arbrat i espècies arbustives en diferents punts de la ciutat per incrementar els espais verds i també reduir l'efecte illa de calor i afavorir l'adaptació davant dels efectes del canvi climàtic. Un projecte que també preveu contemplar 153.000 euros per renovar part del mobiliari urbà, 40.000 euros que es destinaran a la mobilitat i a l'asfaltatge de l'aparcament del poliesportiu del Josep Pla, actualment de Sauló, per millorar-ne les condicions d'ús i facilitar-ne el manteniment. També una inversió de 98.000 euros per executar diversos

0: Diverses actuacions, entre les quals destacant les obres de millora del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany i també la creació d'un nou espai d'escalfament al camp de futbol de Can Salvi i de diferents treballs d'adequació i modernització del circuit municipal de BMX. La proposta també contempla 25.000 euros per renovar el vehicle de la brigada municipal i 60.000 euros per substituir ordinadors i equips portàtils de l'Ajuntament, reforçant així els recursos tecnològics dels serveis municipals. Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser l'encàrrec de gestió al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la tramitació dels expedients d'informacions reservades i disciplinaris corresponents a les infraccions greus o molt greus del personal de la policia local, una mesura orientada a garantir una major imparcialitat en aquests procediments. Punt important, l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca a través del ple municipal va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament per al període 2026-2030 amb els vots favorables de FEM Sant Andreu, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular es van abstenir. El nou document té com a objectiu garantir la igualtat efectiva d'oportunitats entre les persones treballadores del consistori i adaptar l'organització municipal a la normativa vigent. El pla estableix 14 mesures concretes distribuïdes en 8 àmbits d'actuació, entre les quals destacen la implantació de mesures de transparència retributiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en la formació del personal, la revisió del protocol de la prevenció d'assetjament, la promoció del llenguatge inclusiu, l'anàlisi dels riscos psicosocials amb perspectiva de gènere i també diferents accions destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral, personal i familiar. La corporació també va aprovar la ratificació dels nous estatuts del Consorci de la Normalització Lingüística amb el suport de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. Per unanimitat es van fixar els dies 30 de novembre i 5 de desembre del 2027 com dos dies festius d'obertura comercial autoritzada al municipi, addicionals, això sí, als 8 que estableix el calendari general de Catalunya. Un altre dels punts destacats va ser l'aprovació de dos convenis de col·laboració entre l'àrea metropolitana i l'Ajuntament per impulsar el projecte del Parc Central com a refugi climàtic. Els acords permeten finançar tant la redacció dels projectes de les fases 1 i 2 i de direcció facultativa de la primera fase, com les obres de remodelació de la fase inicial del parc. Les dues propostes van rebre el suport de tots els partits municipals, excepte el Partit Popular, que es va abstenir. També va haver unanimitat en l'aprovació de l'adhesió del programa de la cooperació financera de la Generalitat destinat a les obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, que permetrà al municipi rebre 501.200 euros per executar actuacions de manteniment i millora dels equipaments escolars. El ple va donar igualment el vistiplau, també per unanimitat, a la continuïtat temporal del contracte de gestió energètica i manteniment integral de l'enllumenat públic, el sistema semafòric, les fonts, les rotondes i els serveis especials de festes populars i Nadal. L'empresa Ferrovial Energia continuarà prestant el servei fins a l'adjudicació del nou contracte com a màxim durant un període de 12 mesos. A la part de control, l'equip de govern va donar compte de les principals activitats desenvolupades el mes de juliol. També es va informar de diversos acords adoptats per la Junta de Govern local, entre les quals l'aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al transport adaptat, l'inici dels processos de consulta pública per elaborar el reglament del centre de distribució d'aliments i la futura ordenança reguladora dels mercats de marxants, del mercat sedentari. La sessió es va tancar amb l'aprovació de la moció presentada per En Comú Podem per reclamar el reforç del cos de bombers i garantir una millor resposta davant de l'increment de la virulència i la simultaneïtat d'incendis forestals. Una iniciativa, una moció que va ser aprovada amb els vots de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox i el Partit Popular hi van votar en contra. I a Ràdio Sant Andreu recollim les opinions dels diferents portaveus polítics. El portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, va defensar la modificació pressupostària, evidencia el model del govern que impulsa l'executiu municipal. Segons va assenyalar, el ple de juliol permet també fer balanç del curs polític abans de l'aturada estiuenca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, valoració del ple de juliol, últim ple de la temporada.
1: Sí, l'últim ple de la temporada, justament, i és una magnífica oportunitat per fer balanç, no?, de tot el curs polític, ara que acabem aquest any lectiu, diguéssim, a nivell polític. I aquí clarament es veuen dos forces, no? La força propositiva, que és FEM Sant Andreu, i el seu govern també amb en Comú Podem, la força de pressupostos, la força de variacions de pressupost, com en aquest cas també hem tingut una modificació pressupostària en temes importantíssims de ciutat, i també aquella part pues, que no és tan propositiva i que no està al costat de la ciutat en temes de pressupostos, en temes d'avançar també amb les modificacions pressupostàries. Per tant, dos models diferents d'entendre la ciutat, d'entendre el que és sumar i entendre el que és avançar per Sant Andreu de la Barca, i principalment el model que no vol o que vol que sigui com abans o que absolutament no passi res a Sant Andreu de la Barca. Per tant, nosaltres sempre estarem amb aquesta part positiva i quan tornem després de les vacances continuarem amb aquesta força i aquesta idea.
0: Per la seva banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, va fer una lectura crítica de la sessió plenària i de la gestió del govern. Segons va afirmar, el ple va tornar a evidenciar les diferències entre el govern municipal i els grups de l'oposició. Beas va acusar l'alcalde de respondre amb demagogia davant de les abstencions dels grups municipals i va considerar que aquesta actitud es repeteix ple rere ple.
2: Doncs un últim ple marcat doncs, pel descans, no? Que desitgem a tots els nostres veïns i veïnes, i hem pogut veure una miqueta el menú habitual, eh? Hem tingut un govern municipal que a la mínima que fas una abstenció ja comença a fer demagogia. Aquest alcalde és un mestre de la demagogia, ho demostra ple rere ple, i el que es torna a demostrar és que aquest no és un govern que gestioni bé. Els grans contractes que havien de resoldre en aquesta legislatura, que són fonamentals pel futur de la ciutat, les escombraries i neteja, la il·luminació i la jardineria, totes prorrogades o ampliades perquè no han arribat a temps a fer els contractes, i ells mateixos ho han reconegut, no han arribat a temps, o quan utilitzen el fet de que tenim altres prioritats determina la dolenta priorització que fan. Per què? Perquè aquests són elements fonamentals per a la ciutat, no altres.
0: Declaracions del portaveu de Vox, Antonio López, que va qualificar el ple de juliol com una sessió àgil i amb un ordre del dia de poca transcendència política. Segons va explicar, es tracta d'un dels plens més breus del mandat, ja que no s'hi van debatre, segons la seva opinió, assumptes que al seu parer tinguessin una especial rellevància.
3: Sí, bueno, ha sido un pleno, creo que puede haber sido, si no el segundo más cortito de todos los que llevamos celebrados, por ahí andará, o sea, ha sido bastante ágil, no había muchos temas a tratar. Tampoco ha habido grandes temas de una total relevancia y bueno, el único entretenimiento que ha habido, como de costumbre, ha sido con la moción presentada por En Comú Podem. Se ha demostrado que tenía que destacarse los demás, porque yo creo que los demás teníamos claro que en julio, salvo un asunto moyano, íbamos a presentar una moción. Y bueno, como siempre, mociones de brindis al cielo y sin competencias para el ayuntamiento.
0: Valoracions també de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que va destacar que el seu grup manté una actitud constructiva davant de les propostes que considera beneficioses per al municipi, fet que, segons va explicar, s'ha reflectit en el sentit del vot de bona part dels punts aprovats durant la sessió plenària del juliol.
4: Pues este pleno son ha demostrado que estamos no en contra del gobierno, sino apoyando todas las medidas que van a favorecer nuestra ciudad. La iluminación, nuestras escuelas, nuestra gente, que eso es lo más importante. En el presupuesto nos hemos abstenido simplemente porque nosotros queremos tener más participación. Desde septiembre vamos a empezar a tener más una participación activa, y lo que hemos pedido, más recursos para Gengrand, para servicios sociales, para cultura y educación, pero sobre todo Gengrand y servicios sociales. Nos acompañó en la audiencia pública un grupo que pedía sobre todo a esas personas sin hogar, que era importante protegerlas, y yo creo que esto es fundamental en cualquier administración, que se tome en cuenta como punto de honor las personas.
0: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular va definir el ple de juliol com una sessió intensa, amb un ordre del dia carregat de punts, entre els quals va destacar la modificació pressupostària i la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. Sonia Aranda va criticar també l'actitud del govern municipal davant de les abstencions dels grups de l'oposició i va defensar que d'aquestes formen part de la tasca de control que corresponen als grups municipals.
5: Bueno, último pleno, bien cargadito, con muchísimos temas, modificaciones presupuestarias, acuerdo con normalización lingüística, muchas cosas, mucho trabajo, mucha lectura. Para el que quiera ver el pleno, O sea, lo que es el resumen del pleno, pues que lo vea en directo. Nosotros nos vamos a basar en que este gobierno, cada vez que se hace una réplica, que no se vota a favor de sus propuestas, simplemente por el mero hecho de abstenerte, pues enseguida te señala con el dedo porque estás dando un mal ejemplo de ciudad, cuando en realidad lo que tienen que comprender es que la labor de gobierno también incluye aceptar la crítica y aceptar el punto de vista diferente. Y por otro lado, cabe señalar pues el oportunismo que nos viene mostrando en Comú Podem con esta moción, con un tema tan delicado como son los incendios y el cuerpo de bomberos, aprovechando la coyuntura, pues a solicitar más apoyo, más refuerzo, más presupuesto, cuando nosotros lo que le hemos dicho es que cuando tenía la posibilidad de hacerlo, que es en presupuestos de la Generalitat, no lo ha hecho. Por lo tanto, estamos un poco cansados de esta dinámica de en Comú Podem, que siempre aprovecha cualquier rescoldo para presentar una moción, nos competa o no. Nosotros estamos, por supuesto, a favor del refuerzo de los bomberos y estar para que nos puedan defender a todos de estos fuegos tan malignos que estamos teniendo este verano.
0: I finalment, l'opinió d'Isabel Marcos, la portaveu d'en Comú Podem, va fer una valoració positiva del ple i va posar en relleu els acords aprovats, que segons va assenyalar permetran continuar impulsant actuacions de millora del municipi. Marcos va destacar especialment la modificació pressupostària aprovada durant la sessió, que permetrà executar noves inversions a l'espai públic i en els equipaments municipals.
6: Pues hoy hemos celebrado un pleno lleno de nuevo de acuerdos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca. Hemos aprobado una modificación presupuestaria de casi 500.000 euros para seguir impulsando medidas, pues eso que decía, para mejorar. Hemos impulsado la compra de mobiliario urbano, por ejemplo, las famosas papeleras que toda la ciudadanía nos pide. Vamos otra vez a hacer una plantación de árboles masiva. Vamos también a pavimentar el parking del Josep Pla y, por ejemplo, vamos a hacer reformas en el Casal de la Gent Gran para adaptarlo a las necesidades de 50.000 euros. En educación nos hemos adherido a un plan de la Generalitat en la que ponen a disposición del municipio 850.000 euros, que sumados a los que ya vamos a poner desde el municipio, de 350.000, va a ser una medida importante para mejorar el estado de las escuelas de la ciudad. Y por último, una noticia que me hace especialmente ilusión. Después de muchos años de incumplimiento legal, hemos aprobado el primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andreu de la Barca, que va a permitir pues garantizar que las condiciones de las mujeres y los hombres en el ayuntamiento sean las mismas a todos los niveles, y que además vamos a servir pues de ejemplo para el resto de las empresas a las que le estamos pidiendo que también lo hagan.
0: Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal d'aquest ple de juliol, un ple que tanca la temporada política abans de les vacances d'estiu, que tornarà al mes de setembre, ja a l'últim any de la legislatura que va iniciar-se a l'any 2023.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La crònica del ple municipal del mes de juliol, com dèiem, disponible a través també de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també l'àudio del ple i de l'audiència pública. Nosaltres, des de Ràdio Sant Andreu i des de l'espai de portaveus, vam preguntar als diferents portaveus quins són els punts forts i quins són els reptes de Sant Andreu de la Barca a l'espai de portaveus, si aquestes van ser les seves respostes. Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no?, de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etc, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no és tan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit Jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
0: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
8: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
5: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de Sant Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de Sant Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y hem de fer poble.
0: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
9: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares donde la gente se conoce y por lo tanto es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
0: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
10: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. Les opinions polítiques també disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Recordeu que també hi ha la pàgina web de radiosantandreu.com, un dels butlletins de l'InfoSat dedicats a les entrevistes dels diferents portaveus, l'última ronda d'entrevistes, que també recordarem en aquest via directa d'estiu, i que també tenim l'últim butlletí corresponent al mes d'agost, on ja comencem a avançar algun dels detalls de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari, 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
1: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
0: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
1: Bueno, de manera sempre molt diversa. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
0: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
1: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
0: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
1: No, totalment.
0: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
1: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
0: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
1: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
0: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
1: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
0: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
1: no,
0: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició també, no?
1: Clar, clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
0: No, no, ja veus, estan treballats, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Es nota que darrere hi ha una feina.
1: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
0: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
1: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
0: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
1: Uh-huh.
0: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
1: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
0: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge.
1: Uh-huh.
0: Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
1: sí,
0: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
1: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
0: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
1: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin en aquests temes.
0: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
1: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
0: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
1: Sí.
0: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
1: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
0: I gent molt jove, més, eh?
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: Gent molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
1: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves. doncs, com una proposta musical per la tarda de dilluns. Sí, sí.
0: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
1: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
1: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008, sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim molta ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Té un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4-5 vegades, l'última vegada va ser amb Jen Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo, o sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and

0: i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que es ve per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
1: L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols dos mesos de l'any, juliol i agost.
2: I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
1: Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
2: I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
1: Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
2: Històries d'estiu. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
3: Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% el fons d'ajudes a la pesca per a el període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
4: Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'ls redueixo, crec que és l'espasa final de Dèmocles, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
3: Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
2: I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
3: Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
2: I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
3: L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
2: Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I la propera connexió l'establim amb...

0: Lleida, Emun, Arnau Vilà, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
1: Sí, perquè, com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan i les Ives i Berri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
0: Serem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Ainet de Besan, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
1: Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
0: També temes d'estiu, si vas a mirar. Emun, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Marina Pérez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Des de Tarragona Ràdio.
2: Avui aporto una bona notícia.
0: Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalia, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalia.
2: Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc amb ells, vull dir.
0: Va, que ens portes una bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i tot plegat a veure amb la recerca química, no?
2: Exactament. Es tracta d'un reconeixement a la seva trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
3: Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
2: Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
0: Deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona, en aquest cas amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
2: Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges, perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat, amb un missatge que diu: atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès, i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també, parlant de platges, la Universitat Rovira Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada.
0: Ah?
2: Sí, sí. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
0: Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
2: Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
0: Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina. Allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà, això ja no, ja no existeix.
2: Jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc. Però...
0: Molt bé.
2: Però per mala mar i això ja no tant.
0: Ja no tant. Marina Pérez Gon, moltes gràcies.
2: A tu.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIBGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això, tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell, concretament.
1: Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIBGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
2: Molt bon dia.
1: A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
2: Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menus radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar amb la salut de la població.
1: Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIBGI i també per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
2: Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
1: Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
2: La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment, això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori a la recerca bàsica al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
1: I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
2: En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc. També amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
1: Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan innovadora, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica també.
2: Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona es permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
1: M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
2: Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac, i un cop finalitzades aquestes obres tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre. A l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
1: No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
2: Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
1: Doctor, a nivell dels professionals, clar, el ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
2: Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia, perquè arribi a tothom.
1: Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber a quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
2: Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
1: Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
2: Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut, i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
1: S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
2: Exacte. Estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però, bueno, l'important és tenir l'esperança i la il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
1: En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDIPG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, l'únic centre públic de l'Estat que l'hagi pogut tenir.
2: Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDIPG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç, pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues, això de tota la gent d'IDIPG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa nosaltres com a pioners.
1: Han parlat dels resultats. Es compartiran els resultats de les recerques? Entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
2: Exacte. Aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
1: Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també amb intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
2: Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etcètera, etcètera. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
1: Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
2: Ens podem enfiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
1: No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
0: Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat, potser, d'informació que donen altres serveis, com el TAC o les resonàncies magnètiques, o simplement treballant de manera diferent.
2: És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia de TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional, sí, que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
0: Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
2: El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
0: Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un foton.
1: Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
0: Molt bé, molt interessant.
1: Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDIG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
2: Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: El que toca ara és llegir, llegir, sempre, a qualsevol hora que dius només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda gruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre a la seu podcast, a la seva lliurament de capítol sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant.
1: Territori Lectura.
2: La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
0: Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papers. Em va assenyalar un gruixut cartulari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
2: Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
3: Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes, estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
2: Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances.
1: Territori Lectura.
4: Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis, tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis, en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
5: La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tasts de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets a casa nostra, ja només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
6: I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
5: Escolta, Josep Maria, per la gent que no conegui què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
6: Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir-ho, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls. Des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor, que també fem el tas de vins amb porró, i a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagost és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Firagost, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat, hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Firagost. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cortils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del Porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, de que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Agosto era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves fent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Agosto, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé. És una fira d'estiu, a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir d'una manera, aquest important llegat, per dir d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agricultura de la nostra terra.
7: Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Agosto. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no?, que ho vist des de fora, doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
6: Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Agosto, per dir d'una manera. Després de la Fira Agosto vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
7: I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix en l'epicentre, també, no?, en l'època de l'efervescència turística, al final a Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
6: Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veiem que es fan uns castells extraordinaris, i la Fira Agosto s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els hi agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites, i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes, els vols comprar, i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Agosto sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Agosto, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
7: I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són les frutes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
6: Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
4: home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls, cita imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres al Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna. Té fases igual que la nostra lluna. A vegades veu tota rodona i petita, i a vegades veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen més o menys la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície va començar a baixar, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de

0: microbianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people I don't know. I buy houses by the sea or delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me.
3: Internationally, internationally, all the locals of the city are staring at me. Internationally, internationally, I'm like Dua Lipa swimming in the pool of Montjuïc.
4: I love Barcelona, I love Barcelona, I love Barcelona, Camila Bosanfora.
5: Impactants com sempre, Svetlana i tota una festa. La que ens porta també l'Aina Barbany des de Cardedeu. Aina, bon dia.
6: Bon dia de nou,
5: home,
6: Núria,
5: veient,
6: què tal?
5: Bé, veient el que t'ha costat el tiquet de la teva compra del súper avui, jo diria que esteu preparant una superfesta aquí a Cardedeu, no? Perquè, vaja...
6: Sí. Aquí a Cardedeu, sempre que podem, organitzem alguna cosa. I sí, sí, mira, he anat a fer la compra i ja has vist que m'has sortit una mica cara.
5: Has fet la compra per un vermutillo, eh?
6: Sí,
5: res,
6: per un
5: patatetes, olivetes, sí. Ni tan sols escopinyes, que és el més car. No, no,
6: imagina't.
5: Bàsic, bàsic, i t'has gastat 54 euros.
6: Sí, les he vist, les escopinyes, però les he descartat només veure-les.
5: I crema solar, això sí, crema solar, perquè, sí, clar, el vermut s'ha de fer com en una terrassa, no? Com a fora dels estudis,
6: sí,
5: diguem.
6: Tot i que avui el dia potser no acompanya tant, però bueno,
5: teniu
6: ja la tindrem aquí.
5: Teniu tapat per aquí o què?
6: Bueno, una miqueta.
5: Sí?
6: Encara no ens podem queixar, eh? Una mica de sol tenim, però bastant tapadet.
5: Sí, sí, sí, fa el calor, suposo, no?
6: Sí, això sí, això, la calor ens acompanya tot arreu on anem.
5: Doncs avui és això el que ens explica l'Aina i els companys de Cardedeu, que van al súper a comprar quatre de vol cosa, quatre cosetes, i puja moltíssim el tiquet.
6: Sí, ens deixem un ronyó.
5: Els preus, que de, no sé, tenim la sensació una mica que l'estiu fins i tot s'encareix tot. A veure, què diuen els oients?
6: Doncs mira, continuem una mica en la línia d'ahir, vale? Teníem una oient, la Maria, que està fent el Camino de Santiago,
5: sí,
6: i precisament ella ens explica, a part d'una mica l'actualització del seu viatge, una anècdota que li ha passat en quant als preus. Anem a escoltar-la, d'acord?
7: Bon dia, obert per vacances.
5: Hola, Maria.
7: Com esteu? Bé, aquí, des del Camino de Sant Jaume, ja hem arrencat des de Tui aquest matí. Ahir vam travessar la frontera amb Portugal per fer allà la primera parada i avui ja estem camí de Oporriño, que és la següent parada d'avui.
6: Van avançant.
7: I bé, ara encara ens queden uns... Hem sortit a quarts de vuit del matí i encara ens queda...
6: Déu-n'hi-do.
7: Calculem uns 15 quilòmetres per arribar. Però bé, anem fent. De moment anem bastant bé. La pregunta del dia, si la vida és més cara durant l'estiu, doncs mira, us ho diem després d'haver pagat ahir 26 euros per un platet de pop a la galera, bastant ridícul.
6: Mare meva.
7: Suposo que en aquesta zona hi ha llocs de tot, llocs molt més baratets, però mira, ahir vam pagar la novetada.
6: Déu-n'hi-do.
7: Apa, que tingueu bon dia.
5: I mira que a Galícia els preus no són cars ni molt menys. El que passa és que,
6: no,
5: clar, si estàs en zona Camino, suposo,
6: clar,
5: que...
6: Es prenes. Deuen aprofitar, suposo, sí, sí.
5: Jo crec que sí, Camino, estiu, ja,
6: sí,
5: està. I clar, si doncs... vas allà és que has de fer una mica mínim un pop a feira.
6: Clar, home, s'ha de fer. Mira, fa mal, però bueno, estàs allà...
5: Clar,
6: és un
5: que
6: cop,
5: sí,
6: no? Diguem, una vez al año no hace daño.
5: Ara que sortiu una miqueta del camí, és el que passa, eh? Depèn d'en quins llocs vas. Si,
6: sí,
5: si vas dos carrers més lluny de la zona més turística, doncs ja és diferent.
6: Sí, sí, sí.
5: La Maria.
6: Llavors, Núria, també tenim, sí, oients com l'Ània, que ens parlen més en zona Barcelona. Anem a escoltar-la també.
8: Bé, jo que treballo a Barcelona, en una zona relativament turística, ho veig bastant. És a dir, els preus dels locals, sobretot de terrasses o si vols comprar alguna cosa a menjar allà al voltant, són preus que persones que no estem a Barcelona de vacances o no ens podem permetre o no ens volem permetre.

0: Per això, sí, són preus absolutament modificats pel turisme i que fan caixa ara aprofitant els mesos d'estiu, perquè si no després doncs no tindrien negoci. I no és només les coses que comprem, vull dir, també, per exemple, en tema de vols, la meva germana mateix, que viu fora, ara ha volgut tornar uns dies de casa als nostres pares a l'agost i s'ha trobat que els preus són desorbitats comparats amb altres èpoques de l'any on comprar un vol segurament et sortiria molt més econòmic que no pas ara.
1: Totalment.
2: Clar, sí que el mercat és lliure i hi ha allò de l'oferta i la demanda, però jo crec que com a consumidors també ens hem de plantar. Hem de dir, escolta, sí, a zona turística em puges el preu, doncs jo no compro aquí, jo no faig el cafè aquí, jo passo d'aquesta terrassa. Ja sé que quan estàs de vacances, doncs mira, al final tires milles, sí, però la veritat que pels autòctons fa... I pels turistes també, perquè tampoc fa gaire gràcia que vagis a fora i et pugin els preus per la cara.
1: No, realment no, però sent d'aquí és com que encara fa més ràbia.
2: Encara fa més ràbia. Sí, això passa a totes les ciutats que han experimentat aquest boom turístic, jo diria.
1: Sí, és molt possible, sí, sí.
2: Llàstima.
1: També tenim una oient, la Dolors de Granollers, que sí que ens parla de preus, però s'ho han dut més al terreny de la vida quotidiana, potser no tant centrat en l'estiu, però anem a escoltar-la també.
3: Hola, bon dia. Sobre els preus de l'estiu, no necessàriament hem d'arribar a l'estiu, que sigui dit que també s'aprofiten, però el que sí us puc dir és que amb un sou, amb una jubilació, no en farem prou per arribar a fi de mes. Cada vegada que vas als súpers ja hi ha preus diferents. La verdura està pels aires.
1: Bueno, ja veiem.
2: I ens estem deprimint, eh? No pot ser, però tot teniu raó, és que teniu raó. I a més, atenció a les grans superfícies, als súpers mateix, no cal que sigui enormement gran, amb aquelles promocions una mica enganyoses, eh? Promocions que al final fan gastar més del que hauria de ser. O preus que es vesteixen de promoció, de descompte, però partint també d'uns preus irreals, que en realitat no són ben bé.
1: Exactament.
2: Molt bé, molt bé.
1: En fi, però... Jo crec que això ens hem trobat tots alguna vegada.
2: Passa que si no tens massa temps i tens necessitat, acabes caient. Perquè si no, passes 3.000 hores al súper mirant etiquetes.
1: Sí, i tampoc volem això.
2: Tampoc.
1: Ja tenim prou coses a fer. Sí, sí.
2: Molt bé. Alguna altra aportació?
1: Doncs mira, tenim una altra d'en Ramon. Te'n recordes d'en Ramon, Núria?
2: Aquell oient tan estrany que a mi em sonava d'alguna cosa, no?
1: Sí, una mica curiós. No sé, a veure.
2: Aquest és nou d'ahir. A veure què diu el Ramon.
1: A veure què diu.
4: Hola, bon dia, sóc en Ramon Riubregós i Malandrí, de Puigfondrós de la Séquia, a mig camí entre l'Empordà i el Montsià. Així que avui ens pregunteu per els preus alts de l'estiu. Jo dic que sempre hi guanyen els mateixos, els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Així que potser aniria sent hora que sortíssim tots al carrer a revolucionar-nos i manifestar-nos pel que realment importa. Apa! Sigui dit, siau, salut i revolució!
2: Escolta, és molt revolucionari, eh? Jo li faig una persona gran. Jo m'imagino una persona gran, Ramon. Però...
1: Jo també me l'imagino amb el bastó.
2: Sí, sí. Però el bastó, però pagant canya, eh? Vull dir,
1: sí.
2: Déu-n'hi-do, és revolucionari. Puigfrondós, això existeix?
1: Doncs no ho tinc ni idea.
2: Ara
1: la veritat
2: buscaré.
1: És que ara el buscarem a través de xarxes socials. Però... Tampoc sé si en tindrà, eh? Potser és aquestes persones molt espavilades que dèiem abans, no? Que sí que en tenen.
2: No
1: però...
2: sé, jo insisteixo que a mi aquest to de veu hi ha alguna cosa que em resulta familiar del Ramon. No ho sé.
1: A mi també. Ramon, a mi també em resulta familiar.
2: Segueix trucant-nos i participant i enviant missatges que al final ens arribarem a conèixer. Et convidarem a que vinguis a Tarragona o a Cardedeu i ens coneixem. Molt bé.
1: Exacte. Doncs igual que el Ramon, també convidem a la resta d'oients a que ens continuïn enviant àudios, històries, el que sigui, a través de tant de WhatsApp com d'Instagram, i ja està.
2: Molt bé, doncs això ho desvelarem, vaja, tots els missatges nous que ens acabin d'arribar i les vostres impressions sobre els preus a l'estiu o durant tot l'any serà abans de tancar programa, abans de les 11. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Mira, parlant de preus i de diners, en definitiva, us proposem ara un reportatge molt, molt xulo que ha elaborat els companys, les companyes del Prat, sobre el disseny, el nou disseny, les propostes, de fet, de nou dissenys dels bitllets d'euro. 10 propostes que les podeu mirar tal com estic fent jo a la pàgina del Banc Central Europeu. Propostes que, a més, pertanyen a dissenys, a dissenyadors de diferents països, i jo crec que podríeu fer l'exercici que estic fent jo, que és endevinar de quin país és el dissenyador en funció de com són els dissenys que proposa, perquè realment es veuen tonalitats i històries de disseny ben diferenciades culturalment. parlant. En tot cas, sortim de dubtes sobre com seran els nous bitllets d'euro amb aquest reportatge del Prat.
5: Els bitllets tenen molts motius diferents al voltant del món. Des del rinoceró del ran sud-africà fins a les danses tradicionals de la rúpia indonèsia. N'hi ha d'animals, d'edificis, d'invencions i de rostres cèlebres. A Europa tenim un disseny de bitllets basat en arquitectura europea, amb imatges com finestres, portes o arcs. L'estil dels elements arquitectònics va des del clàssic passant pel romàntic, el gòtic, el renaixement o el barroc fins a arribar al segle XIX. El desembre de 2021, després de 20 anys de circulació del disseny actual, el Banc Central Europeu va iniciar una renovació dels bitllets d'euro. Ara aquest procés ha culminat en una enquesta oberta a tots els ciutadans europeus per decidir entre 10 dissenys finalistes. Les propostes seleccionades es divideixen en dues temàtiques: ocells i rius d'Europa i figures cèlebres de la cultura europea. Nosaltres hem sortit a preguntar a la gent quins dels dos temes prefereixen.
6: A mi m'agraden més els dels ocells, perquè són més originals i perquè de cares i de monuments ja n'hem tingut molts. I els ocells són una part de la natura que m'agrada molt.
7: A mi em fa il·lusió que estigui Beethoven i Maria Callas i tal, perquè bueno, al final he estudiat música i em fa il·lusió, no?
8: En canvi, el dels ocells pues, em mola un munt, la veritat, i que per darrere hi hagi com edificis i tal. Està bastant guai, o sigui, canvia bastant, dona una visió bastant molt més moderna d'Europa i tal, així una mica molt més green, més natural i tal. A mi no sé per què em recorda una mica com a algú oriental, no sé per què em recorda, com si fossin uns bitllets que podrien ser tranquil·lament gens japonesos, saps? No sé per què, però bueno, en fi. Sí, jo crec que els de les figures és com una visió més tradicional i els dels ocells és una visió una mica més moderna i tal.
9: M'agrada més el de ocells i rius. Crec que encara té colors molt, molt bonics. I una altra raó per la que podria escollir aquest grup i no el de figures cèlebres és per el cas de robatori que els bitllets no siguin tan llamatius. Per tema de prevenció, faria bitllets no tan colorits i crec que els ocells i rius tenen colors una mica més com, bueno, menys probabilitat de que passin robatoris.
10: Primerament a tot, no escolliria cap, perquè el disseny, crec que Europa, des que vam tocar el Bauhaus i el minimalisme, ha anat per abajo i sin frenos, però més enllà d'això, si hagués d'escollir un dels dos dissenys, jo, sens dubte, escolliria el de personatges cèlebres d'Europa. Per què? Perquè si més uns més que altres, tots hem estudiat o hem sentit a parlar o tenim coneixement d'aquests personatges. En altres bitllets d'altres llocs del món s'utilitza aquesta idea. En canvi, a menys que siguis ornitòleg, sí, els ocells són molt macos, la veritat és que són molt macos, però a menys que siguis ornitòleg no saps quins ocells són. Llavors, són d'Europa perquè estan en el bitllet de l'euro, però si no, jo no ho sabria.
5: Aquesta no és la primera vegada que renovem bitllets. Els bitllets que ara utilitzem tenen un disseny que es va estrenar el 2002, però que va tenir una segona sèrie anomenada Sèrie Europa entre el 2013 i el 2019. Va ser amb l'arribada d'aquesta nova sèrie quan també es va deixar de produir els bitllets de 500 euros, tot i que encara mantenen la seva validesa. Tot i això, amb la Sèrie Europa, el principal objectiu era millorar el disseny dels bitllets preexistents i fer-los més segurs amb mesures més modernes contra fraus. Amb el 20è aniversari d'aquest primer model de bitllets, el 2021 es va decidir renovar les imatges i finalment s'han acordat dues temàtiques finalistes: cultura europea, ocells i rius. Però no ha sigut pas fàcil arribar a aquestes dues temàtiques. El procés va començar el 2021 i no va ser fins 2023 quan es va definir els temes amb una enquesta oberta a la ciutadania juntament amb els grups de control. Amb les dues temàtiques ja sentenciades, el 2025 es va donar el vistiplau als motius que s'associarien amb cada bitllet i es va començar a buscar quins podrien ser els nous dissenys. Aquests dissenys, completament nous, incorporen rostres com Marie Curie o Cervantes i ocells com la cigonya blanca o el pelarroques. En parlem amb la Maria Clua, especialista del Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC, que ens explica per què cal renovar aquests bitllets.
11: El que s'intenta és que un bitllet tingui una durada prou llarga per ser reconeguda, però també que no sigui el suficientment llarga com perquè els falsificadors puguin aprendre tots els petits trets identificatius i qualificatius d'aquests bitllets. Aleshores, per això, amb un marge gran de temps, doncs els diferents bancs o els diferents centres emissors de bitllets o les autoritats emissores decideixen fem un canvi amb el disseny dels bitllets.
5: La doctora Clua, a més, ens avisa que, tot i que aquestes temàtiques puguin semblar-nos innovadores a primera vista, no són pas novetats en la numismàtica.
11: Amb això m'he donat compte que la temàtica de posar animals i paisatges no és gens nova. Hi ha territoris que han fet servir els seus animals autòctons per aquests bitllets, que han fet servir la temàtica de muntanyes i de rius. És a dir, que no és el primer cop que s'utilitza la fauna.
5: En els dissenys dels futurs bitllets hi ha tres dones, però segons ens diu Maria Clua, tampoc això és una novetat.
11: En els bitllets, doncs les dones sí que apareixen representades, però normalment personificant les repúbliques. Veus una imatge de la república com a símbol de l'estat i amb una personificació femenina. El que sí que els bitllets més contemporanis comencen a incorporar la presència de la dona amb les imatges dels bitllets. Dones que han estat sufragistes, dones que han lluitat pels drets socials. A Canadà, per exemple, tenen una missió molt bonica amb una de les advocades que més va lluitar pels drets socials.
5: Els 10 dissenys finalistes que ara es poden votar a l'enquesta en línia són fruit d'un concurs que el Banc Central Europeu va obrir per tots els dissenyadors d'Europa el passat 2025. Van rebre més de 1.200 participacions i d'entre ells, 25 estudis de disseny van passar a la segona fase. Dos d'ells de Barcelona, Hey Studio i Estudio Diego Feijó. Hem parlat amb la Verònica, fundadora i directora creativa de Hey Studio, sobre aquest procés i els requisits que els van demanar.
12: Era un concurs que et presentaves, et demanaven molta informació de credencials, de trajectòria, de currículum, vull dir, no és que fos tothom es podia presentar, sinó havies de ser un professional i demostrar-ho. Llavors aquesta fase va ser molt estricta perquè vam haver de presentar moltes credencials, moltíssimes. I llavors, un cop vam presentar això, va haver-hi una fase, això l'any passat, a partir de l'estiu, així, d'ell seleccionar i mirar i verificar que el que presentàvem era verídic. I després, a partir d'aquí, crec que van haver-hi, podríem estar equivocant, com més de 1.200 o 2.000 aplicacions. I llavors van seleccionar a 39 i d'aquestes 39 van passar 25. I llavors, bueno, hi havia un brief específic, que és el que veieu, no?, que tothom veu, que eren dos temes. Un era els personalitats i escenes d'edificis de l'Europa, i un altre era ocells, com els més importants. Llavors havíem de seguir aquest briefing que ens van donar.
5: La renovació dels bitllets té quatre objectius principals. Primer, reflectir millor la identitat europea. Després, evitar la falsificació, reduir l'impacte en el medi ambient i, per últim, millorar l'accessibilitat. Aquest últim objectiu té molt a veure amb el disseny i ens ho explica Diego Feijó, de l'estudi Diego Feijó.
13: En la part accessible havia una part normativa que ens donaven el material. Per exemple, teníem que posar uns elements tàctils al bitllet, i després, per la nostra part, vam optar per els elements visuals que incorporaven fossin accessibles i complissin un estàndard d'accessibilitat. Bé, que sigui legible, que sigui comprensible, que quedi representada tota la població, i que el bitllet resultant tingui funcionalitat per a totes les persones.
5: Ara queda tot en mans dels ciutadans europeus, que poden entrar a la web del Banc Central Europeu per donar la seva opinió sobre els 10 dissenys finalistes. L'enquesta estarà activa fins al 21 de setembre i es tancarà la decisió a finals d'any. Així i tot, segons diu el Banc Central Europeu, passaran alguns anys abans que puguem veure els nous dissenys en circulació.
2: Doncs sí, feu com jo, si voleu posar imatge tot això que ara ens explicava la Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Busqueu, entreu a la pàgina web del Banc Central Europeu i allà podreu no només votar, sinó també, evidentment, conèixer com serien aquests bitllets d'euro, el nou disseny, que sembla, pel que diu, que encara doncs, el procés és llarg i lent, com passa amb aquestes qüestions. Un reportatge molt interessant sobre els dissenys dels bitllets d'euro que ens ha ofert Mariona Jerez des de Ràdio Rubí. Seguim endavant i ara marxem a Premià. Un reportatge avui que us oferim, bé, un reportatge, una connexió en directe, tota una senyora entrevista que us oferim des de les alçades. I és que estem acostumats ja que cada estiu més i més les temperatures baten rècords. Ara comentàvem que és que estem com en una onada de calor contínua, no? Que no tenim treva. I les ciutats també, a nivell això urbà, busquen noves maneres de combatre la calor. Què us sembla si una proposta passés pels terrats? El color d'una coberta d'edifici pot ajudar a reduir la temperatura? Si pintem el nostre terrat d'un altre color, d'un color propici, doncs pot fer que baixem uns quants graus la temperatura del nostre edifici, de casa nostra? En parlem amb qui ens ho pot treure de dubtes, que és en Marc, Andreu Villagrassa, és arquitecte tècnic i auditor de CATEP. I, de fet, en parla el nostre company Manel Ferrer, des de Premià de Mar. Manel, bon dia.
14: Bon dia,
2: estàs
14: Núria.
2: Estàs en un terrat?
14: Estic en un terrat, estic a les alçades de l'Ajuntament de Premià de Mar per veure justament aquestes teulades que no sé, Núria, si tu, per exemple, saps de quin color és la teulada de casa teva.
2: Ai, no. Ai,
14: veus?
2: No.
14: És que això no ho hem vist mai, tampoc. No, no ho sabem, això. Jo, és a dir, penso... si li preguntéssim als oients...
2: Sí, penseu-hi, a veure què. Penso que deus estar passant una calor insuportable, Manel, ara mateix.
14: Fa moltíssima calor. Sí, no? Sí, sí, de fet, ens hem quedat a l'ombra fins al moment que estàvem escoltant la sintonia. Per tant, li agraïm encara molt més que hagi vingut el nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa. Ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
15: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
14: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
15: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que comprovar, corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's i llavors el trànsit de manteniment pues, que aquesta pintura pues, tinga una bona durada.
14: Uh-huh. Núria, com ho estàs veient això?
2: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
15: Els aires condicionats No del tot. La pintura, al final, el que treballa és la, la reflexió del sol, no? Que és la, la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el, que, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
14: Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars, també s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé, doncs, l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica, o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica, doncs, per fer més eficient a casa nostra?
15: Aquesta és una molt bona pregunta, perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim, doncs, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
14: Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això, que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
15: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, perquè aquesta coberta estarà fent estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
16: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs de, si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
15: Exactament. Sí. Aquesta actuació principalment afavorís els habitatges, en els blocs d'habitatges que estiguen d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial, llavors amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
16: Escolta, i muntar un jardí al terrat?
15: També és molt bona opció, els jardins verds.
16: Passa el manteniment.
15: Són més cars, o sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa, econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
14: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas a Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera, perquè ja tenen edificis que són tots de color blancs, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
15: No, principalment quan viatgem per Andalusia veiem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvi, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
14: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote sí. i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
15: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a millor no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no?, i l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. Millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
14: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
15: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor... Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor... aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada quan l'ambient exterior és més fresc. Llavors, aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
14: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i, quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
15: Moltes gràcies.
16: Aneu cap a baix. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Moltíssimes gràcies, company.
14: Fins demà.
16: Seguim i ho fem parlant de l'eclipsi. Ja falta menys per la data, 12 d'agost. Avui tractem l'eclipsi des del punt de vista de com han tractat aquests fenòmens astronòmics dins la història de l'art.
17: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Al llarg de la història, els eclipsis han generat múltiples manifestacions artístiques. En aquest capítol número 7 del podcast en volem parlar amb Licha Butà, investigadora del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili. Ella és especialista en art medieval, iconografia, cultura visual i història cultural de la dansa a l'edat mitjana. Licha Butà, a l'edat mitjana, com són les primeres manifestacions artístiques que es produeixen al voltant dels eclipsis?
1: Tenim dues vies per entendre l'eclipsi a l'edat mitjana, les representacions de l'eclipsi a l'edat mitjana. Una primera via és la via científica, perquè pensem que a l'edat mitjana no es feia ciència, i evidentment no és així. Hi ha tota una tradició que comença amb el món clàssic i arriba a l'Occident medieval a través de la cultura científica àrabe i tenim llavors una sèrie de manuscrits on sí que tenim representació bastant fieles del procés, no, de l'eclipsi solar, i tenien eines per calcular amb certa exactitud les eclipsis de Sol i de la Lluna. Aquesta és una via, i a més tenim una altra via, que és la via, podem dir, artística, més vinculada als textos sagrats, que és la representació de l'eclipsi vinculada amb la representació de la crucifixió. Els evangelis ens diuen que al moment de la crucifixió, els quatre evangels parlen del fet que al moment de la crucifixió el sol es va amagar. Això, pels pares de la Iglesia, que són aquests senyors que començant per el quart segle després de Crist, comencen a interpretar la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament, per aquests teòlegs, a principi van negar que es tractava d'un eclipsi, d'un fet astronòmic, perquè vinculaven la desaparició del sol amb la voluntat de Déu, evidentment, directament. Però això és molt interessant, perquè és una mica seguir no tan sol el pensament teològic i la manera de representar l'eclipsi, sinó també el pensament científic, que es comença a insinuar també en les qüestions religioses. Llavors tenim a la Universitat de París del segle XII i XIII, pues ja es comença a parlar una altra vegada d'eclipsis, i efectivament es diu que en concomitància amb la crucifixió es va produir un eclipsi solar. Nosaltres sabem que no pot ser, simplement perquè no pot ser tal com la descriuen els evangelis, perquè els evangelis ens parlen de mitja hora d'eclipsi, i nosaltres sabem avui en dia que un eclipsi no pot durar tant de temps, però és interessant. Llavors tenim molts manuscrits on hi apareix el sol i la lluna a la mateixa vegada. És a dir, no és ben bé un eclipsi, sinó que és una representació sincrònica al mateix temps dels dues fenòmens que suggereixen la idea d'aquest fenomen, no? D'aquesta idea de que el sol es va amagar.
0: Davant de l'eclipsi total del 12 d'agost, la Licha Butà ha fet com una mena de recerca, podríem dir, i ens pot posar alguns exemples de com es representa, no?, o de com es manifesta artísticament un eclipsi, des de l'edat mitjana fins al segle XX. Posem alguns exemples.
1: Sí, tenim moltíssims exemples, la veritat. La majoria es troben en manuscrits, però també els podem trobar representats en pintures murals, com és el cas de l'eclipsi solar que va representar en 1345 Andrea Orcagna a la Basílica di Santa Croce, que és la Basílica Francescana de Florencia, de Firenze. Es representa en una esquina, es representen dos personatges que estan mirant cap a un eclipsi. Aquests dos personatges probablement són astrònoms I la part més interessant és que hi ha dos punts d'aquesta representació molt, molt rellevants. La primera és que Orcagna probablement va veure un eclipsi que es va donar a Itàlia en aquell any. Llavors, estem parlant d'un eclipsi que es representa artísticament, però d'un eclipsi real. I l'altre punt interessant que ens explica com vivien i com interpretaven aquest fenomen és que la imatge va lligada a la representació del triomf de la mort i de l'infern. Llavors, evidentment, el que estan dient és que l'eclipsi s'està prefigurant, està representant, està anticipant un event catastròfic.
0: Això ens situa en el 1345, gairebé dos segles després, el 1518, també hi ha una data i una obra, una manifestació artística realment destacada.
1: D'acord, sí, exactament. Un altre eclipsi real que es va produir en Roma, i tenim un fresc d'un pintor tan de renom com és Raffaello, que va pintar a les llotges del Palau Apostòlic Vaticano, va pintar la història d'Isaac i de Rebecca. És una història d'amor bíblica que es representa en un interior d'un palau i hi ha un arc, aquest arc s'obre al cel i es veu un eclipsi. Llavors, aquí l'eclipsi està funcionant com element narratiu, està ajudant els dos amants a amagar-se. Repeteixo, la part interessant és que Rafael va utilitzar una experiència real seva per representar-la en aquest relat bíblic que mai s'havia representat amb un eclipsi abans.
0: I si fem un salt en el temps i ens situem ja en el segle XX, just ara fa 100 anys, el 1926, trobem també una obra d'un pintor expressionista que realment també ho valores com a molt destacada, no?
1: Sí, és una obra excepcional. De fet, l'obra es titula Eclipse de Sol i el pintor és Georg Grosz. És un pintor que va pintar, va realitzar un munt d'obres de crítica social, de crítica política, molt atrevida per l'època també. Llavors, la pintura ens representa el president de la República de Weimar d'aquell moment, el Paul von Hindenburg, que està assegut a una taula amb una sèrie de personatges que no tenen cap. Al sobre de la taula hi ha unes armes, llavors intuïm que no és una conversa democràtica. Hi ha un senyor vestit com un banquer i representa efectivament un banquer que li està suggerint el que ha de dir. Hi ha un burro damunt de la taula i aquest burro està menjant periòdics i aquest burro som nosaltres, les persones que no tenim criteri i ens mengem tot el que la premsa ens diu. I la part més interessant de tota l'obra és precisament la representació de l'eclipsi. Tenim un sol que està amagat per una lluna que alhora és una moneda d'un dòlar americà. Llavors, la crítica està claríssima. L'obra es va realitzar just abans que Adolf Hitler va ser nombrat canciller precisament per aquest personatge. És una protesta visual, la podem llamar així, una crítica visual molt dura de la política alemana d'aquell moment.
0: I després d'aquests apunts històrics de mirada enrere, en un minut, com creus que es pot representar, parlant del present i del futur, com creus que es representarà aquest eclipsi solar total del 12 d'agost, des d'un punt de vista artístic, clar?
1: Això és una bona pregunta. Crec que la part que no deixa de ser la més emotiva, la que ens assombra, la que ens fa pensar i que ens fa una mica de por, seria la que representarien els artistes avui en dia. No crec que es decantarien per una representació científica. Gairebé penso que representarien, que s'aproximarien amb aquesta visió dels segles passats, no? Com d'un esdeveniment que provoca por. que provoca sentiments forts.
0: Molt bé, doncs parlant d'art i d'eclipsi, gràcies Licha Butà per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio, dijous, l'últim capítol de l'Eclipsa't de Ciència. Vinga, va, i ara ens proposen, vaja, des d'Altafulla, convertir qualsevol raconet que tinguem a casa, qualsevol terrassa, per petita que sigui, o un balconet, en tot un jardí d'estiu.
4: Per gaudir de la natura no cal tenir un gran jardí. De vegades, amb un petit balcó, una terrassa o fins i tot una finestra ben aprofitada, podem crear un racó on venir de gust seure, llegir o prendre la fresca. A l'Obert per Vacances, una setmana més, ens vestim amb les millors gales per fer jardineria. Estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Joan Maria, molta gent diu, jo no tinc jardí. Això és una limitació?
6: Això és un plaer. És un plaer, perquè moltes vegades ens posem excuses. És com la de, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per fer exercici. Són excuses. Amb un balcó petit, precisament, hi pots guanyar espai. Hi ha jardineres, testos, que pengen, i pengen cap a fora. De la manera que tu no perds espai, i de cop guanyes amb bonic, amb presència i amb companyia.
4: I per on hauríem de començar, si volem donar vida a un balcó?
6: Agafar un test, dos testos, posar-hi una planta, intentant que sigui una planta soferta. Si no en tenim ni idea, que som d'aquests que comencem, quan anem a la floristeria o al garden o a la nostra centre de jardineria, simplement preguntem, vull una planta soferta per un balcó, m'hi toca el sol o tinc sombra? Que ens ajudin, que sigui una planta soferta. Si veiem algunes que té molta flor o que té poca, no passa res. Però quan la comprem, que ens agradi, comprem-la que estigui aponzellada, que no estigui florida del tot. I d'alguna forma comencem amb aquella primera planta. I intentem agafar aquest vincle de no sortir expressament a regar la planta o a veure-la, sinó a gaudir d'aquell balcó.
4: Una vegada sabem quin espai tenim, quin seria el següent pas? Com el dissenyem perquè no quedi desendreçat?
6: Prova i error. De provar una planta i dir, ostres, que queda molt bé, no? I ens agrada, i te l'imagines. I quan la poses, veure doncs, que allí potser no queda tan bé com t'imaginaves. Llavors l'has de canviar d'arco perquè com queda, eh? Primer per aquest sentit. Després per allò que ens transmet. És a dir, si tenim, ens agrada molt la flor, doncs mira, poso planta de flor. I sobretot, posar davant les flors més petites i a darrere les flors més altes, més allargades. I d'alguna forma també pensar en el creixement que podem tenir. Si són plantes que pengen, que són rastreres i que tenen aquest penjar, doncs donar-los un espai que puguin penjar. Si són plantes que tiren cap dalt, doncs deixar-los la planta que tiren espai que tiri cap dalt, o si són plantes trepadores enfiladisses, doncs donar-los una barana o alguna celosia perquè puguin pujar i trepar. Però a l'hora de dissenyar, si és un balcó, juguem més amb allò que ens fa sentir a nosaltres agradable.
4: Per cert, d'un balcó amb plantes també n'hi podem treure un bon rendiment.
6: Hi ha molts balcons transformats en horts i que hi juguen amb planta amb flor, però també hi planten planta d'horta, i planten tomaqueres, tomaqueres cherry, tomaqueres nanes o pebroteres, o inclús també hem vist balcons amb síndries i melons, que són plantes que ocupen molt. No passa res, és fantàstic. I planta aromàtica és una meravella, que tu tinguis una planta de menta, una planta de fàbrega, una planta romanís, i que tu surts i dius, escolta'm, avui farem, venim amb els amics i fem un mojito, i treus tres o quatre fulles de la menta allà en directe. Escolta'm, és un plaer enorme, que convido tothom que ho faci, i és una meravella. O una alfàbrega, i de cop treus una tomaca i li poses tres o quatre fulles recent tallades de l'albaca de l'alfàbrega, i és una meravella.
4: I encara una curiositat més sobre balcons florits. Petits trucs visuals perquè un balcó, per exemple, d'un petit pis, sembli més gran.
6: Mira, als balcons podem guanyar aquest espai extra, col·locar-hi jardineres i testos que pengen cap a fora i d'alguna forma guanyem més. Però el fet de les parts més allunyades, posar-hi plantes més altes i més grans, i a les parts més pròximes, què vol dir més pròximes? A les que toca més a la sortida, plantes més baixetes, ens dona sensació de profunditat i d'alguna forma sembla que el balcó hagi guanyat molta més grandària.
4: I ara, tal com fem a la recta final del nostre podcast de jardineria, toca desmuntar un altre mite. Un balcó petit només admet plantes petites.
6: No només admet plantes petites. Hi pot haver una planta gran que ocupi una part important del balcó i que quedi adornat, però evidentment també es pot ficar en plantes petites i que també quedi bonic.
4: Acabem aquest nou capítol amb un nou consell pràctic, Joan Maria, que després de 4 setmanes ja ens estem convertint en tots uns professionals.
6: Primer, important de tot, saber per què volem aquell balcó, quin espai utilitzarem i quin ús en farem. I això ens permetrà també de dir, doncs mira, depèn de la necessitat que tinc i vull posar la planta en un racó o en un altre, quin tipus de balcó tinc, si és més d'ombra o més de sol, i a partir d'aquí posar-hi plantes que ens ajudin a complementar aquest racó i que aquest balcó, que a la vegada sigui molt més productiu, bonic i que ens faci sentir molt més agradables.
4: Ja ho veieu, no és qüestió de tenir un gran jardí. És cosa de crear un espai que ens convidi a sortir, respirar i gaudir de l'estiu. Amb ganes, tot és possible. La setmana vinent parlarem d'uns visitants que no sempre són benvinguts. Com podem detectar les plagues més habituals abans que facin malbé les nostres plantes? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: I amb l'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquest podcast verd de jardineria que ens porta cada dimarts. Vinga, que anem tancant programa, ho fem amb propostes d'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Mira, repetim una mica proposta, perquè ja hem fet una entrevista àmplia. Però
7: sí, ja l'he vist, ja l'he vist.
3: Bueno, però ha d'estar a l'agenda, perquè el Firagost de Valls, home, és tota una festa.
7: És molt important.
3: Què ens expliques del Firagost, que no hàgim
7: doncs
3: explicat?
7: Doncs bé, ja ho hem sentit una miqueta, però ho recordem. Avui i demà es celebra una de les grans cites del sector agrícola del país, amb 350 expositors dedicats a agricultura, vinicultura, horticultura i jardineria. Ens han comentat que són 1,5 quilòmetres de recorregut pel centre històric, i jo faig la meva petita aportació, i és que si abans hem escoltat a la cambra, doncs ara escoltem a la directora creativa, l'Anna Enés, que ha atès a Radio Ciutat de Valls.
8: Davant del teatre tindrem un breu homenatge també al que és aquesta Firagost, amb una breu exposició creativa, veient tots els cartells. No tots, perquè no ens hi caben, són 70 edicions, són moltes, però sí que una pinzellada de com ha evolucionat també a nivell gràfic aquesta Firagost durant aquests anys.
7: Vull dir, jo aporto el meu petit comentari de, com que ja ens han comentat tot el que trobaran, sí, castells, etc., doncs jo feia la petita aportació de que, com que és el 70 aniversari, fa 70 anys que es fa, doncs es podrà visitar tots els cartells per anar veient doncs, l'evolució que han tingut.
3: Molt bé. Jo destaco com a cosa curiosa del Firagost, que no sé si es fan massa municipis de Catalunya, les curses d'arrossegament de sacs d'avellanes. Perquè és que és tan curiós i tan tradicional i s'ha fet durant totes les edicions. És una cosa, bueno, especial. No, no és de salts, no és de posar-te dins d'un sac i saltar, És d'arrossegar sacs d'avellanes.
7: Vull dir, com les coses aquestes dels Highlands escocesos, però
3: a la catalana. Sí, a la catalana, a la Camp de Tarragona, avellanes.
7: Exacte. Molt bé.
3: Seguim endavant. Vinga, ara per als que us agrada la música de cobla.
7: Doncs sí, tenim que avui, dia 4 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça Josep Sarquella, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya donarà el tret de sortida al Festival Amso de Cobla, que és el festival per excel·lència de cobla de Catalunya. I doncs bé, aquesta simfònica, l'objectiu és combinar, com estem sentint ara, la seva idea és combinar la sonoritat tradicional amb nous formats i repertoris per acostar aquesta música a nous públics.
3: Sí, perquè ho veiem molt orquestrat, això, So de cobla, però amb orquestra, amb tota una orquestra al darrere. Molt bé. Desè festival amb so de cobla a Palamós, avui mateix a les 10 de la nit, almenys amb aquest concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Què més? Amb què tanquem?
7: Tanquem amb una miqueta de música amb ritme. És musiqueta batxatita, és festa caribenya.
9: Molt bé.
7: I és al poble espanyol, que hi ha les nits en viu, que són unes propostes que diferents nits hi ha concerts de rock, rumba, pop i música caribenya. En aquest cas, i nosaltres destaquem, doncs, això, que els dimecres és el dia de la música caribenya, que és una vetllada que comença a les 8 del vespre amb un espai village on hi ha gastronomia i còctels, i a partir de les 9 de la nit hi haurà música en directe, amb classes de salsa, bachata i ritme d'aquests ritmes caribenys sense sortir de Barcelona.
9: Molt bé, el poble espanyol. Perfecte, una agenda ben variadeta, Lídia. Moltíssimes gràcies.
7: Ale, adéu, fins demà.
9: Fins demà, fins demà.
10: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Home, home, si vas al súper i al final, no, el tiquet, el preu és super alt per lo poc que has comprat, però almenys surts d'allí enamorat. Bueno, ja compensa una miqueta, Aina. No sé si això t'ha passat a tu, de lligar al supermercat o enamorar-te al supermercat.
1: La veritat és que no, i no ho crec, ja.
0: Bueno, hi havia aquella famosa trobades amb un supermercat més que conegut que comença per M, no?
2: Sí. Era l'hora de, sí, l'hora de conèixer,
0: ostres,
2: gent, l'hora de lligar.
0: Sí. Te'n recordes? Hi va haver una època, eh?
1: Va ser una cosa molt boja, això, a nivell de xarxes. Tothom va embogir, eh?
0: Ara ja s'ha diluït, no? Ara ja no, ja no hi ha,
1: sí,
0: quedades,
1: sembla,
0: per xarxes.
1: Sí, sembla que ja està.
0: Ja està, ja s'ha passat. Doncs vinga, sí, alguna aportació més als nostres oients pel que fa a la pujada de preus?
1: Doncs mira, només la Pilar, a través de xarxes socials, Instagram, ens ha dit que ella creu que sí que els hotels augmenten els preus durant l'estiu.
0: No, és que ho crec, és que segur,
1: sí,
0: Pilar.
1: Sí, 100%, ho podem assegurar.
0: Aina,
1: temporada alta.
0: No tenim massa més temps, suposo que tampoc tenim massa més inputs, no, valoracions dels oients, però el temps justet, 10 segons, per explicar quin és el tema de demà.
1: Sí, introduïm el tema de demà. Demà parlarem dels jocs de taula per l'estiu, vale? És a dir, que podeu enviar recomanacions, experiències, el que sigui, ho rebrem amb els braços ben oberts, i res, i aquí estarem.
0: Recomanacions de jocs de taula per l'estiu o per sempre. Aina Barbany, moltíssimes gràcies des de Cardedeu.
1: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa d'Estiu. Avui al Via Directa d'Estiu, entre altres qüestions, seguirem repassant i recopilant informacions, entrevistes, reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada. Però avui, en aquest Via Directa d'Estiu, volem parlar de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. Salutacions de Jordi Milian. Un dia més, amb tots vosaltres, en aquest Via Directa d'Estiu. El gran eclipsi solar del 12 d'agost és una oportunitat històrica que no repetirà fins al segle XXII. Catalunya viurà el primer eclipsi solar total visible en més d'un segle. Els experts recomanen planificar l'observació amb antelació, escollir bé l'emplaçament i protegir la vista amb ulleres homologades.

0: del eclipse en su fase de totalidad. Estaremos muy cerca, pero luego veremos que cambia mucho ver el eclipse en su fase total a no hacerlo, porque cuando se ve un poquito de sol, no se llega a hacer, entre comillas, como de noche, no se pueden observar unas cosas, o sea, cambia muchísimo la percepción del eclipse. Entonces, aquí en San Andreu, desgraciadamente, ya digo, no se podrá observar como eclipse total. La franja de totalidad atraviesa, en este caso aquí en Cataluña, el tercio sur de Cataluña, y habrá localidades, pues como Tarragona o Lleida, que sí que disfrutarán de esa totalidad. Y nosotros aquí, estuve mirando, y más o menos la zona más cercana aquí, San Andreu, donde se podrá ver con fase de totalidad, sería aproximadamente Vilanova, la Geltrú, algo por ahí. O sea que lo vamos a tener muy cerca, pero ya digo, desgraciadamente aquí en San Andreu no se verá. Cosa importante, este eclipse se producirá a última hora de la tarde, ¿vale? Entre las 7:30 y las 9:00. Dependiendo de la ubicación, claro, cuando más hacia Galicia nos vayamos, pues allí será diferente la hora a la que tenemos aquí, porque ellos tienen prácticamente una hora más de sol. Pero la fase de totalidad, el momento más esperado, digamos, tendrá una duración máxima de 1 minuto y medio en algunas zonas de las comarcas del sur de Tarragona. Hablamos de aquí de Cataluña, si nos vamos aquí en concreto en San Andreu, aunque ya digo, no será en fase de totalidad, pero el inicio del eclipse será a las 19 horas 34 minutos 55 segundos, ¿vale? Aquí empezará a cubrirse el sol, iremos viendo esa muesca, ¿no? Que va la luna, se va interponiendo. El fin del eclipse no lo veremos, de hecho, porque se producirá antes la puesta de sol, con lo cual no veremos acabar como la luna atraviesa el sol por completo y acaba saliendo y volviendo a mostrar el disco total del sol, porque antes se produce la puesta de sol. La puesta de sol será a las 20 horas 55 minutos y 47 segundos. O sea, el sol se pondrá y todavía estará eclipsado, digamos. Y la máxima ocultación aquí en San Andreu será a las 20 horas 29 minutos y 12 segundos. En ese momento será cuando el sol esté más tapado por la luna. Y esto es importante. ¿Cuándo se producirá ese momento de mayor ocultación? Pues cuando el sol se encuentre a una elevación de 4 grados. Esto es prácticamente a punto de ponerse por el horizonte. Y aquí viene una cosa importante para su observación. Nosotros aquí en San Andreu tenemos más o menos, además es importante, se pone en el oeste. ¿Qué tenemos nosotros en el oeste? Pues bastante relieve, bastante montaña, con lo cual posiblemente desde el municipio, si no buscamos zonas elevadas, tampoco veamos ese momento de máxima ocultación. Con lo cual, la recomendación es buscar un sitio elevado, sin obstáculos geográficos, de alguna manera, donde podamos ver que el sol se pone lo más llano posible. Porque si no, nuestra puesta de sol se adelantará.
1: Exacto.
0: Con lo cual, pues no veremos esa fase de totalidad. Con lo cual, importante a la hora de ver el eclipse, si lo vemos desde aquí de San Andreu, es buscar una zona elevada donde tengamos el horizonte despejado. Y ahora, Alan, decíamos, cambia mucho la experiencia de que sea eclipse parcial, aunque sea prácticamente total, o ya una zona donde el eclipse sea total. ¿Merece la pena desplazarse para estar dentro de esa fase de totalidad?
1: Absolutamente. La diferencia entre un eclipse parcial del 99%, ojo, y uno total es enorme. Ese 1% de diferencia es enorme. Son experiencias completamente distintas y, por lo tanto, sí, merece mucho la pena.
0: ¿Y por qué? O sea, explícanos un poquito qué ocurre exactamente durante esa fase de totalidad y qué hace que cambie por completo la experiencia de, pues eso, como decías, un eclipse del 99, hemos de entender que prácticamente el sol está cubierto, pero ¿qué diferencia esa fase de que esté totalmente a no estarlo?
1: Pues ocurre que cuando el sol queda completamente oculto, lo que se conoce como la corona solar, que es la parte más externa de la atmósfera del sol, se vuelve visible.
0: Claro. Y la diferencia es que al 99 nos llega luz.
1: Sí.
0: Y al llegarnos luz ya no se pueden apreciar estos detalles. Exacto. Ya no se observa la corona y no se acaba, entre comillas, tampoco nadie se piensa que se hace noche cerrada, ¿eh? Pero sí que es una sensación completamente distinta. Cuando tú tienes un rayito de sol que entra,
1: sí,
0: y que no es total, primero no se observa la corona, que es una, algo que prácticamente solo se puede hacer con grandes telescopios en organismos de estos que se dedican a estudios. Y nosotros tendremos la oportunidad, si nos desplazamos a zonas donde se ve en totalidad, de verlo. Con lo cual, evidentemente que cambia por completo la experiencia de ver el eclipse total a no hacerlo. Y Alan, ¿qué factores habrá que tener en cuenta para una buena observación? Sí. Ya hemos comentado que aquí, sobre todo en San Andreu, lo que tendremos que buscar es un sitio elevado. Pero en general, la gente que se desplace a cualquier sitio, si busca la totalidad, ¿qué factores, aparte de la ubicación, vamos a tener que considerar?
1: Pues principalmente la meteorología.
0: Aquí decíamos, ¿eh?
1: ¿Vale?
0: Que la meteorología también va, sí, a tener su papel en, exacto, nuestro programa, como no podía ser de otra manera.
1: Eso es. De hecho, conviene elegir lugares con buena visibilidad del horizonte y, bueno, pues además, evidentemente, consultar las previsiones de nubes durante los días previos.
0: Porque es que hay una cosa que yo no quiero asustar a nadie, pero ¿cuál es la época por definición de las tormentas?
1: En muchas zonas de España y aquí sobre todo también, a mediados de agosto suelen haber las típicas, ya no tormentas en general, sino tormentas de tarde, situaciones, bueno, de convección, que puede amanecer el día con cuatro nubes o el cielo raso, y a mediodía, a partir de primeras horas de la tarde, van apareciendo nubes de evolución y ya sabemos cómo puede acabar esto.
0: Y claro, si se nos cubre el cielo, por más que nos hayamos desplazado, que hayamos buscado la ubicación perfecta, si es una tarde con movimiento meteorológico convectivo, con tormentas, mucha gente, y además es eso, la hora es que no ayuda, porque
1: claro,
0: la hora es
1: si
0: justo
1: a primeras horas de la mañana.
0: Claro, la hora es justo cuando se producen eso. No queremos asustar a nadie, falta muchísimo, no sabemos qué va a pasar.
1: Exacto.
0: Hay que tenerlo en cuenta.
1: Yo, la verdad, yo personalmente prefiero, y espero que no se me malinterprete, lo mejor para asegurar el tiro y que podamos disfrutar total o parcialmente de este eclipse es que la mejor opción, lo siento, pero es que tengamos ola de calor, como está pasando en estos días.
0: Un anticiclón potente.
1: ¿Qué ocurre?
0: Que todo,
1: ahora, claro, estamos ya en puertas de otra ola de calor, cielos despejados y una sola nube. Es la mejor manera, como digo, para asegurar el tiro. Ola de calor, cielos despejados y que evidentemente no tengamos incendios.
0: Y aún así, Alan, cuidado, porque hace no mucho, el lunes de la semana pasada, creo que fue, un día aparentemente tranquilo,
1: cierto,
0: con un poquito de aire frío que entró y con las tan elevadas temperaturas que tenemos, fue suficiente para provocar convección muy local. Y se nos formó un chubasco encima nuestro.
1: Sí. Y en algunos lugares, además, fue tormenta seca.
0: Exacto. O sea que la meteo va a tener,
1: sí,
0: su momento y esperemos, como dices, pues que no estropee la experiencia, porque hemos visto al principio lo difícil que es que en un mismo lugar podamos disfrutar, y creo que el próximo ya no vamos a llegar para verlo, con lo cual cruzaremos los dedos para que, pues eso, la meteorología, pues en este caso, no nos fastidie un poco la experiencia.
1: Y hablábamos de la meteorología, pero también hay que tener en cuenta el propio relieve, ¿de acuerdo? En el momento, uh-huh, de la totalidad del eclipse, el sol se encontrará a una altura de menos de 5 grados, como ya comentabas antes, y que, por cierto, vamos a hacer un matiz. Eso de los grados, 4,1 decías tú, esos grados son, digamos, la medida astronómica habitual que indica que el sol estará muy cerca de,
0: sí, o sea, cero sería
1: exacto,
0: el horizonte. 4, o sea, la bóveda astral completa son 180, ¿vale? Pues 4 grados, imaginemos, o sea, sería un ángulo pues como de 4 grados, nada, es prácticamente tocando el horizonte.
1: Pues teniendo en cuenta esa ubicación, esa posición del sol, pues será importante esa zona de relieve para tener una mejor visibilidad. Como decimos, tanto orografía como meteorología son factores muy importantes para poder disfrutar de ese eclipse total o parcial en función de la zona donde estemos o donde vayamos. Y bueno, Carlos, uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ¿vale? ¿Se puede mirar directamente al eclipse?
0: Evidentemente no. Y luego veremos que tampoco se valen métodos un poco chapuceros que se han visto en otras ocasiones, ¿vale? Nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada. Salvo, hay una excepción, y que quede muy claro cuál es, que es esos escasos segundos, o minuto y medio, decíamos, en la zona donde más, donde el sol quede completamente cubierto y estemos en la fase de totalidad del eclipse. Ahí sí es seguro quitarse cualquier protección ocular que tengamos y se podría mirar directamente al sol. ¿Por qué? Porque tendremos toda la luz tapada por la luna y no recibiremos esa radiación.
1: Por lo tanto, bueno, salvo esa excepción, pero es evidente que hay que prepararse para ello. Entonces, Carlos, ¿qué protección debemos utilizar?
0: Bueno, pues para disfrutar del espectáculo de forma segura hay diferentes opciones. Ya luego comentaré las que no, las que ya he visto alguna vez por ahí en algún eclipse parcial anterior y no se pueden utilizar. El método más conocido son las gafas con filtro solar, certificadas según pues la norma ISO 123.12/2. También se pueden utilizar medios de observación indirecta como telescopios, también evidentemente equipados con filtros solares adecuadas, o un método más sencillo que se llama pinhole, que al final es una chorrada, es un agujero que se hace en una caja de cartón y la sombra se proyecta sobre una superficie, con lo cual hacemos pasar el poquito de radiación solar y lo que vemos a través de ese agujero es, digamos, pues como la sombra del sol y la luna, y entonces veríamos pues proyectada el eclipse sobre una superficie haciendo pues ese atravesar la luz por ese agujero. ¿Cuáles son los métodos no seguros que hay que evitar? Y ya te digo que esto lo he visto. Gafas de sol. Evidentemente, las gafas de sol tú no puedes mirar directamente
1: bajo ningún tipo de gafa de sol.
0: Nada.
1: Ninguna.
0: Nada. Tampoco. Yo recuerdo haber visto gente con los negativos de las fotografías. Ahora ya no se usan, pero antiguamente las cámaras analógicas.
1: ¿No? Exacto, lo del carrete.
0: Lo del carrete no se pueden. Radiografías también había visto observar. Tampoco se puede. Gafas de soldador. Sí, porque creo que cumplen la norma, pero vamos, eso, a evitar todo lo que no sea una manera segura de observar el eclipse.
1: Ante ese tipo de gafas de soldador que decías o cualquier otro material que puede utilizarse, ante cualquier duda, mejor preguntar a un experto y salir de dudas. La seguridad ante todo.
0: Eso es.
1: Y siguiendo con este punto, ¿qué pasa si usamos prismáticos o telescopios?
0: Bueno, pues todavía más peligroso, sobre todo si no utilizamos filtros solares específicos. Pues claro, hemos de pensar que los telescopios o los prismáticos nos acercan todavía más eso y concentran la radiación en un solo punto, con lo cual todavía más peligroso. Aquí podemos achicharrarnos la retina, pero totalmente, con lo cual, evidentemente, seguro que hay pues entidades de estas dedicadas a la astronomía y tal, que harán observaciones, pues esta gente cogerá aparatos totalmente preparados y hacer una observación con ellos, pues sería muy recomendable, pero nosotros desde casa, evidentemente, si no disponemos de filtros y tal, no usar ni microscopios, ni prismáticos, ni nada similar.
1: Una pregunta muy interesante, Carlos, que te quiero hacer es si los animales reaccionan al eclipse.
0: A ver, sí reaccionan, evidentemente no en las zonas donde no sea la totalidad, ¿vale? Y además, hemos de tener en cuenta que van a ser muy poquitos minutos, pero sí reaccionan. Hay animales, por ejemplo, algunas aves regresan a los nidos, ciertos insectos comienzan pues su actividad nocturna y muchos animales pues se comportan de alguna manera como si estuviese anocheciendo. Con lo cual, sí reaccionan. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en San Andreu no lo vamos a poder comprobar porque, ya digo, aquí no podremos observarlo de forma total. Y Alan, para terminar un poquito con el programa, creo que hemos dado pues suficiente información, creo que ha quedado claro, pero ¿qué consejo nos darías o darías a la gente que quiera disfrutar de este eclipse?
1: Pues en base a todo lo que hemos explicado, bueno, pues resumiéndolo muy fácil, planificar con antelación, ¿de acuerdo? Elegir bien el lugar allá donde queremos ir, disponer, evidentemente, lo que vamos a decir, de gafas homologadas, consultar, por supuesto, la meteorología, pero sobre todo también dedicar unos minutos a disfrutar de una experiencia que para muchas personas será única en su vida. Dejemos aparcado el teléfono, grabar,
0: ahí quería ir, ahí quería.
1: Cámaras de fotos, móviles, fuera.
0: Sacarán, gente dedicada sacará, sí, 50.000 fotos mucho mejores que las nuestras.
1: Por supuesto.
0: Con unos medios increíbles, con lo cual, si alguien se desplaza a ver el eclipse, que disfrute.
1: Que disfrute y se
0: que disfrute la, exacto, observación. Que se empape del ambiente, que lo viva, que
1: es
0: lo
1: algo,
0: viva en definitiva.
1: Es algo único, exacto, y nunca mejor dicho.
0: Que no vamos a volver a ver nosotros. Con lo cual, disfrutar de ello, tomarse esos minutos de relajación, de observar el cielo, de ver el eclipse.
2: Carlos Lara i Alan Alguacil, de companys del programa Llop del Trener de Ràdio Sant Andreu, explicant el per què es produeix aquest eclipsi total solar i com el podrem observar. Recomanacions per observar-lo i sobretot en quines condicions el veurem a Sant Andreu de la Barca. De fet, a Sant Andreu de la Barca no el veurem al 100%, com dèiem, sinó que es veurà al 100%, per exemple, amb Terres de l'Ebre. Les ulleres d'observació han d'incorporar obligatòriament el marcatge CE de la Comunitat Europea, el compliment de la norma ISO 12312-2, la identificació del fabricant o importador, i han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. La Generalitat recomana adquirir-les únicament en establiments especialitzats i també de confiança. Hem preguntat també a Sant Andreu de la Barca, als santandreuencs i les santandreuenques, què opinen d'aquest eclipsi total solar, si el veuran o no el veuran, o si els desperta curiositat. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: El pròxim 12 d'agost el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'estiu, un eclipsi solar que també es podrà observar des de casa nostra, sempre amb la protecció adequada, clar. Però la gent de Sant Andreu de la Barca ho sap? Tenen previst veure'l? Sortim al carrer per descobrir-ho.
4: Doncs m'acabo d'enterar ara mateix, no tenia ni idea.
3: No tenies ni idea? I ara que ho saps, t'agradaria veure'l?
4: Home, sí, si estic per aquí no sé on es pot veure, però sí, m'agradaria anar-hi.
3: Doncs aquí a Sant Andreu es podrà veure parcialment. Parcialment vol dir, no t'imagines que es vegi la meitat, es veurà el 98%, o sigui que es veurà bastant bé.
4: Ah, bueno, doncs sabent que es veurà bastant bé, doncs potser sí que m'apropo on vagi la gent. Imagino que hi haurà alguna activitat per anar a veure'l o hi haurà algun punt específic on es veurà millor.
3: Aquí a Sant Andreu, en principi, no hi haurà cap organització sobre el tema de l'eclipse solar. Això sí, hi ha les recomanacions de portar ulleres, te les coneixes?
4: Sí, el típic de portar ulleres per no quedar-te sec. I poca cosa, a veure si no mira directament cap al lloc de l'eclipse.
3: Serà el 12 d'agost, cap a les 8 i pico, 8:45. Tens, ara que ho saps, pensat sortir a veure'l o et passarà desapercebut?
4: Doncs potser li dic a la meva companya de pis i alguns amics d'anar a veure'l allà, on sigui.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
4: Crec que sí, però ara mateix no recordo on, però sí, quan el típic dia que hi ha eclipse, alguna vegada sí que he estat per allà.
3: Creus que és un esdeveniment especial o és una cosa que tampoc li dones gaire importància?
4: Home, és una cosa que si et pilla el lloc i tens l'oportunitat de veure, està guai, però tampoc vaig, no soc gran expert, no vaig buscant els eclipses allà on siguin, ni tinc les dates marcades.
3: L'eclipse solar es podrà veure al 100% de la seva totalitat en determinades zones de la península Ibèrica, per exemple, a Tarragona, es podrà veure al 100%. Sabent aquesta informació, t'agradaria desplaçar-te per veure el 100%, que vol dir que hi haurà foscor absoluta?
4: Home, estaria bé, però potser aquell dia no sé ni què estaré fent. Si en carta hi puc anar, hi aniré, i si no, doncs el veuré per aquí, pel poble, que és més còmode.
3: Hi ha qui diu que els eclipses solars els impressionen, o fins i tot els hi fa respecte. A tu què transmet un eclipse solar? Et fa por? Et fa curiositat?
4: No, por no. Al final, si és foscor, és una mica d'oscuritat, no fa por. El que sí que em genera una mica d'incertesa de saber com és, perquè mai he estat en un que jo tingui ara plena consciència.
3: També és important que si t'oblides i després et pilla pel carrer passejant, no miris directament al sol, perquè et pots quedar sec, ho saps, no?
4: Ja apuntaré el 12 d'agost per mirar cap a terra només.
3: Creus que la gent avui en dia continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquest? O amb el mòbil jo ho veia amb tot i la gent passa i diu, mira, jo ho veuré després resumit per TikTok.
4: Jo crec que la gent li interessa estar-hi per fer la típica foto, el típic vídeo i ja està, per fer una mica d'aposto i dir, hòsties, vaig estar-hi, però al final després ho poden veure repetit.
3: Llavors tu què faràs?
4: Intentaré veure'l, i si no, doncs l'hauré repetit.
3: Sabies que aquest 12 d'agost hi haurà eclipse solar visible a Catalunya?
5: Sí, ho he vist a alguna xarxa social, TikTok, Instagram.
3: Tens pensat sortir a veure'l?
5: No, perquè no tinc ulleres.
3: I no les aconseguiràs?
5: Hòstia, és que no sé, no crec que les compri.
3: Aquí a Sant Andreu de la Barca es veurà parcial, però parcial vol dir el 98%, o sigui que si estàs per aquí passejant, per nassos el veuràs.
5: Bueno, sí, llavors suposo que sí, no sé quina hora és, igualment no m'he informat molt, només sé que hi haurà eclipse i prou més.
3: És a les 8:30 del vespre.
5: Bueno, pues no sé què estaré fent aquell dia, la veritat que no ho tenia previst.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
5: No ho sé, si ho he vist no ho recordo.
3: Si en el cas de que tenim i t'engresquis, el veuries, com ho faries, o on t'agradaria veure'l?
5: Pues he vist que a un supermercat venen unes ulleres per 2 euros, el que fa és que em fa molta banda anar cap allà, i he vist que Montjuïc obre les portes per anar a veure'l, llavors, bueno, si no tinc res a fer, doncs potser hi vaig.
3: L'única zona de Catalunya on es veurà 100%, és a dir, que es quedarà tot completament fosc, és a la zona de Tarragona. Tens pensat potser potser desplaçar-te cap allà a veure'l?
5: No.
3: És el dia 12, és entre setmana, això sí, eh?
5: Bueno, jo estic de vacances, però és igual, no crec que vagi per un eclipse. La veritat és que no és una cosa que m'apassioni, eh?
3: Saps els riscos que comporta mirar directament al sol?
5: Sí, home, per això es venen les ulleres, sí, no... És el que et dic, no és una cosa que m'apassioni, llavors no és que no m'he informat molt.
3: Et fa respecte, et fa curiositat, et fa por, indiferència?
5: És bastanta indiferència, bueno, és una cosa curiosa, no?, graciosa, però és el que et dic, bastanta indiferència.
3: Ja creus que la gent avui en dia encara continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquests, o amb el mòbil, com que ja ho veiem tot, o com comentes, dius, bueno, si el veig bé i si no, el veuré per TikTok?
5: Jo crec que és el que tu dius, eh? O sigui, hi ha gent que sí. Jo crec que si t'apassiones una cosa que dius, ostres, fa gràcia veure-la, inclús hi ha gent que porta esperança que poso molt de temps, però és el que tu dius, com hi ha molta gent que està en les xarxes socials que deia, si no ho veus en directe, ho veuràs 5 minuts després. Jo crec que perd la gràcia de l'espontaneitat del moment. Llavors, bueno, jo crec que faré com el que deies ara. Si no ho veig en directe, ho veuré després per les xarxes socials.
3: Important que si et pilla al carrer no miris al sol, eh?
5: Exacte. Bueno, si no, pues...
3: Si no et quedaràs sec.
5: Exacte.
3: Sabia vostè que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar a Catalunya?
6: Sí, estem molt engrescats amb aquest tema a casa, sí.
3: Tens pensat sortir a veure'l o et passarà una miqueta desapercebut? Tens algun plan?
6: Per sort, tinc la sort de que estigui jo a la Costa Daurada i sembla ser que és un dels llocs on es podrà veure amb molta facilitat i en molts llocs. Per tant, sí, estem posadíssims amb aquest tema.
3: Has vist alguna vegada algun eclipsi?
6: Sí, si no recordo malament, fa... Bueno, el darrer que va ser el 1980... Exactament ara no me'n recordo. I em va impactar molt.
3: Com va ser l'experiència?
6: Doncs l'experiència va ser molt... De fet, va ser molt engrescadora perquè... Jo recordo que estàvem... Crec que fèiem... l'educació primària i es va parlar molt d'aquest fenomen i recordo doncs que ens donaven instruccions per les ulleres i tot això, el mateix que passa ara però de fa uns quants anys, bastants, jo diria que fa 30 anys però no et sabria dir la data exacta.
3: Llavors m'imagino que saps que no es pot mirar directament al sol, que necessites ulleres. Tens ja les ulleres? Com funciona això?
6: Efectivament, sí, tenim les ulleres al nostre municipi de la Costa Daurada, on estiuegem, a Coma-ruga, concretament. Van estar donant gratuïtament ulleres de sol, perquè el Vendrell és un dels llocs on es veurà bastant, bastant bé. Però no vaig poder baixar i una cosina nostra s'ha encarregat de comprar-ho. I realment és que, primer de tot, val la pena, perquè així és una visió més bona. Així és com ho vaig veure fa tants anys. I en segon lloc, segons han dit els experts, és perillós mirar directament perquè et pot fer malbé la vista.
3: Sigui per curiositat, per passió per l'astronomia o simplement per gaudir d'un moment únic, el 12 d'agost molts miraran cap al cel. Recordeu, això sí, que un eclipsi solar només s'ha d'observar amb ulleres homologades o sistemes de protecció adequats.
2: Important per veure aquest eclipsi és portar, doncs, ulleres homologades. No s'han d'utilitzar ni ulleres de sol convencionals, ni radiografies, ni vidres fumats, ni CDs o qualsevol altre sistema casolà per observar l'eclipsi. Igualment, està totalment desaconsellat mirar el sol amb prismàtics, telescopis, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar homologat situat davant de l'objectiu, ja que poden provocar lesions irreversibles a la retina. Per tant, si voleu observar aquest eclipsi solar del dia 12 d'agost, ho heu de fer-ho amb condicions, portar aquestes ulleres homologades. Hem parlat de quines són aquestes ulleres homologades. L'eclipsi solar del 12 d'agost començarà a les 7:34, assolirà el màxim d'ocultació a les 8:29 i el sol es pondrà a les 8:55. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, l'eclipsi no arribarà a completar-se visualment perquè la posta del sol s'avançarà al final del fenomen. Sí que es podrà observar, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
8: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
2: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
8: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
2: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
8: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
2: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
8: No, totalment.
2: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
8: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
2: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
8: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
2: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
8: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
2: 31a edició de la Gincana Nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
8: no.
2: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la Gincana Nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
8: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
2: No, ja veus, estan treballats, eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Es nota que darrere hi ha una feina.
8: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
2: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
8: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
2: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
8: Uh-huh.
2: Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
8: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
2: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
8: sí,
2: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
8: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
2: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
8: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
2: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
8: Sí, també tornem a portar, perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada, i per tant tornem a repetir.
2: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
8: Sí.
2: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
8: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
2: I gent molt jove, més, eh?
8: Sí,
2: sí,
8: gent
2: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
8: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
2: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
8: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
2: Doncs Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
8: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I una de les activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca que no poden faltar mai és la gincana nocturna. Enguany, la gincana nocturna arriba a la seva 31a edició. L'any passat, per celebrar els 30 anys, es va realitzar un reportatge on diversos testimonis recordaven els 30 anys de la gincana nocturna.

0: Bé, més que jo estar als inicis, vaig estar a l'inici, d'acord? Això ho vam crear un grup de, en aquella època, joves, estem parlant de fa 33 anys, era l'estiu del 92, jo tot just havia acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Jo me'n recordo sempre de la primera, no?, que ens van juntar a les 4 del matí a la banda de l'emissora de ràdio de Sant Andreu, que estava allà a la sala polivalent, una taula, samarretes, tothom pintant-se el dibuix que volia, pensant el títol del seu equip i escrivint-lo. L'únic que van demanar portar una síndria. Pues, com va ser? Pues, anem a agafar la síndria més gran.
0: La cua més llarga de roba per part dels participants i, evidentment, la gent, amb la intenció de guanyar equips punts, doncs és capaç de deixar allà la camisa, els pantalons, les calces, els calçotets i els sostenidors.
2: Era una tirolina que es feia des del campanar, val, amb una corda lligada en un pàtrol, i allà baixaven participants. Una altra prova que recordo era passar la palanca amb una safata plena de gots d'aigua. Una altra era netejar vidres de cotxes a plena nit, a les 5, a les 6 o a les 7, quan trobessis algú. Jo me'n recordo, com a anècdota, això m'ho explicava al nostre grup, que ens va tocar, vam tenir la sort, o no, també ens va tocar un autocar, i vam tenir que netejar el vidre d'un autocar.
0: O fer un forat al palau perquè la gent busqués amb un fotiment de fang, doncs, coses que teníem amagades.
3: Creuar la piscina amb una corda als peus i una altra per dalt.
4: Ens ficaven a dintre d'una tenda de campanya i ens havien de posar tots els mitjons que hi havia. Però, clar, potser era una tenda d'una persona i hi havia allà 6 persones, allà tothom ficant-se. Era un embolic molt bèstia.
2: Bé, la meva participació a la gincama, doncs, va ser participant al principi, en els dos primers anys, que eren grups de 4. Després vaig estar un parell d'anys fent de controls, també, i llavors, bueno, al passar a treballar a l'Ajuntament, doncs, se'm va encarregar de portar jo la gincama com a organitzador i vaig estar, doncs, 10 o 12 anys portant la gincama com a organitzador.
5: Yo lo que hacía era ir con mis primos mayores y entonces me agrupaba a su grupo de amigos. Es muy distinto cuando lo vives desde lo que es tú como participante a cómo lo vives como cuando eres control.
6: La meva vinculació amb la gincana és des de la primera edició, o sigui, la primera edició de la gincana nocturna, i vaig participar. Recordo que va ser una experiència molt gratificant. Llavors no hi havia ni tema de gincana, ni disfresses, ni carros tampoc de la gincana, i eren proves que es feien per primera vegada, a més, per la nit, durant tot el poble, tot el recorregut que feien per la ciutat, i va ser una experiència molt gratificant. No sabíem què era una gincana nocturna, ens va agradar molt, i bé, els meus amics vam apuntar-nos a la segona, a la tercera i a la quarta.
1: Ja quan portava 18 gincames així fetes és quan ja vaig passar a fer de control una miqueta, perquè al final els grups ja no aconsegueixes fer-los, i bueno, dius, ja que he participat i m'ho he passat molt bé, em dedico a fer també de control, que també realment tu passes molt bé, però que molt bé.
4: Tot això comença uns dies abans ja, perquè hem de fer primer repàs de tot el material cargat de l'any anterior, veure el que necessitarem, fer un recordatori de tants pans, tantes botifarres, tant carbó, tot el que cal. Després, el dia de la gincana, pròpiament dit, aquell dia quedem molt aviat, quedem potser a les 4 de la matinada o a 4 de 5. És una estona que és bastant entretinguda i que has de tenir tot preparat perquè a la que sigui l'hora de començar a servir puguem pam, pam, pam, molt, molt ràpid. I que estigui, o sigui, que tinguem totes les botifarres ja fetes.
7: És divertido ver cómo vienen los grupos, es divertido ver cómo se esfuerzan en hacer la gincana, cómo están, cuando se les estás explicando, están súper atentos, quieren hacerla perfecto. También es divertido cómo vienen y te empiezan a dar sobornos, y es muy divertido. Desde la parte de la organización, a mí me parece que es mucho más divertido que hacer la gincana.
8: El tema de los trambolics vino ya bastante tarde, realmente. A lo mejor fue 2011 o 2012 cuando ya empezamos a mantener el nombre. Esta va a ser la 21ª edición, si no me equivoco. Empezamos en la décima, en el décimo aniversario. Y con el tema de la pandemia que hubo los dos años de parón y tal, pues eso, 21ª edición. Yo creo que al final también somos gente del pueblo, prácticamente todos. Pero creo que lo que destacamos es eso, de seguir año tras año ahí picando piedra e intentando también llevar buen rollo.
9: Vam ser possiblement
1: dels primers o els primers de que vam aportar carro a la gincana, no? Era una mica per portar roba o portar el material, no? I de contra de portar una motxilla era molt més còmode per veure carros, no?
9: Cuando cumplimos 16, os apuntamos por primera vez a la gincana. Y desde entonces creo que hicimos todas las ediciones, menos un año que perdimos el papel y entonces no pudimos terminarla, no teníamos plaza. Y ese año la hicimos con el grupo de Enchufaos, que también es otro grupo mítico. Y bueno, al final llevamos desde los 16 haciéndola. Yo ahora mismo tengo 27, entonces llevamos bastantes ediciones repitiendo un año tras otro.
10: El nostre grup sempre hem volgut no anar a guanyar, sinó passar-nos-ho, imagino com molts grups, però passar-nos-ho molt bé. Sí que volem fer pòdium sempre i tenim aquesta cosa d'anar per totes.
11: Jo crec que los Pickers ens han diferenciat per diverses coses. La primera ha estat per sempre intentar portar un carro xulo. I d'altra banda, també la nostra competitivitat sana. És a dir, nosaltres no se'ns han caigut mai els anells d'anar a aplaudir quan baixaven de l'escenari l'Esquadrón d'en Simón, el Team del Peluquín, Los Antes Muerta. Aleshores, penso que això ens ha caracteritzat i ha fet un grup de rivals de Gincama que eran rivals y eran también companys.
12: Nuestro grupo tiene una historia, nuestro nombre de grupo, que es muy divertida. Se llama No soy el stripper. No es un juego de palabras tan divertido como otros, pero es lo que nos dijo un policía al abrirnos la puerta de casa un día que hacíamos mucho ruido en una fiesta en casa. Y un amigo chilló, ¡es el stripper! Y lo primero que nos dijo el policía fue, primero de todo, no soy el stripper. Así que así nació un poco. Después de ese verano ya sabíamos que íbamos a ser No soy el stripper.
13: Como grupo, lo que aporta la gincana es una frescura, una diversión y sobre todo contenido, porque nos encanta hacer contenido en nuestras redes sociales y también ser reconocidos por los demás.
14: Somos un grupo que vale como para un roto o para un descosido, ¿no? En un momento en el que un control te dice, de este punto último depende la puntuación final, entretenernos, ¿no? Y igual una persona te puede hacer un castell porque somos todos castellers, o otra se puede mojar y puede hacerte un baile sexy con jabón, o de repente te encuentras a otro que está cogiendo con la boca al vuelo un flan. Cuando ingresas en misa y repicando, la primera pregunta que te hacen es, ¿estás dispuesto a darlo todo, incluso dejarte una pierna, como pasó con Gemma un año, por el camino para subir al escenario a recoger un premio? Y todos han contestado que sí. Entonces, pues, evidentemente, venimos a darlo todo.
15: Nosaltres esperem fer pòdium un altre cop com l'any passat. L'any passat va ser com una mica en plan por los pelos, no? A la tercera va la vencida. Però sí, esperem tornar a fer pòdium i aviam si tornem a fer una altra victòria. Però bueno, venim a tope, amb forces, donant-li una volta al tema aquest dels videojocs, que a mi m'està costant una mica. Però a tope, amb moltes ganes.
16: Nosaltres potser no érem dels més originals a l'hora de fer un carro o de fer un tema, tot i que recordo un dels temes que va ser el Chiringuito de Juan Andrés, que jo crec que aquí ens mereixíem algú més. Després ho donaven totes les proves. Per nosaltres, el tema de les proves, poder acabar tota la gincama, que en el moment que vam començar és quan la gincama, els grups no finalitzaven totes les proves, i llavors s'anaven aplicant, diguéssim, diferents canvis perquè es potenciés el fet d'acabar les proves. Nosaltres érem dels pocs grups que ho acabàvem, i després, amb el temps, ja anàvem a buscar la nota. Enteníem que buscaven els controls, enteníem que el show formava part també de cada prova i, evidentment, ens vam anar adaptant, renunciant potser al premi del carro o de la creativitat o originalitat, doncs perquè hi havia altres grups que ens passaven la mà per la cara.
8: Nosotros, el entorno nuestro, siempre, tanto en el Team del Peluquín como de los grupos anteriores al Team del Peluquín, siempre hemos ido por el carro. Nosotros lo que nos ha gustado, nuestro referente era el grupo de los Oblego y compañía, que hacían aquellos carros tan grandes, y nosotros el referente era ese y queríamos un poco ir a por ese tema.
17: Yo he crecido desde pequeñita viviendo las carrozas de la Team del Peluquín. Es innegable para mí. Eran prácticamente familia mía i són els que sempre s'han merecido ganar.
18: Nosaltres vam estar com 5 anys que no vam acabar la gincama. I de cop i volta, un any, ens van donar, no sé si una mansió, perquè la vam acabar i vam quedar com segons o tercers, o per punts així, i ens van donar una mansió i vam dir, hòstia, pues, igual podem fer alguna cosa.
19: Pues como Borrachos de Violeta es la primera vez que participamos, y sí que es verdad que el año pasado quisimos apuntarnos, lo que pasa que al final no sabíamos cómo funcionaba todo y no pudimos, y se nos echó el tiempo encima y no pudimos apuntarnos, pero este año nos hemos apuntado y es la primera vez que participamos. Pues en un principio la encaramos con mucha ilusión, porque como es la primera vez que la hacemos, la encaramos con mucha ilusión porque es algo diferente que nunca la mayoría del grupo no la habíamos hecho, y en un principio no vamos a ganar, vamos a intentar hacer todas las pruebas.
20: Yo creo que lo que ha hecho especial a Escuadrón Don Simón es la competitividad. Ningún grupo era competitivo. O sea, sí que había buenos grupos, no, pero ninguno tenía la actitud de salir a ganar a toda costa la gincana. Fuimos el primer grupo en tener un nombre, hasta que nosotros no decidimos poner un nombre cada año. No, los grupos cada año cambiaban y hacían un nombre acorde al tema, y fuimos el primer grupo en tener un nombre, los primeros en tener Instagram, que para ser nosotros los que no somos grandes amigos de la tecnología, fuimos los que introdujimos las estrellas. De cada estrella que cada gincama que ganábamos nos poníamos una estrella en el pecho. Nos gustaba ser competitivos y a todos los niveles. Dentro de la gincama, antes de que empiece y cuando ha acabado.
21: Jo penso que és una cosa que uneix a tot el jovent. I com és una activitat molt àmplia, o sigui, en el sentit de que hi ha persones que es poden dedicar a fer disfressa, hi ha persones que van dedicar a fer carro, hi ha persones que potser, en plan, jo què sé, fan molt més esport i són superatlètiques, els donen molt bé les coses de resistència. És com que s'ajunten molts factors en una sola nit, i també una mica s'allunya una mica de les festes tradicionals, no? Però que al final és una festa en si mateixa, però no és una festa convencional, és una festa loca.
16: Jo crec que la gincana nocturna és una tradició, i crec que va més enllà d'una tradició, arriba a ser una cultura, i és una cultura de l'entorn juvenil de la ciutat. És a dir, els joves s'identifiquen com a santandreuencs i santandreuenques perquè molts d'ells participen en la gincana, o perquè tenen aquesta activitat com a fet diferenciador respecte a altres joves d'altres municipis. I, per tant, sembla ser que per poder tenir el carnet de Sant Andreuenc has d'haver participat a la gincana, ja sigui en forma de prova, en forma de fer carro.
1: Una miqueta, és un moment de coses que creus que no faries amb el dia perquè diria que et fotaria en bronca o tindries problemes. Hi ha una miqueta més de llibertat a la gincana, vale? Es té procurar portar-se bé i no liar-la, no? Però és un moment de llibertat. Ho contaré com a anècdota. Fa molts anys, a principis d'anys, hi havia un cantant d'un grup d'aquí de Sant Andreu, no dirà nom, que anava dient: lo bueno de la gincama, siguen pelotas por la calle corriendo y no me dicen nada.
22: Arriba la festa major i sabem que el dissabte està totalment reservat, està blindat, i tothom té claríssim que toca la gincama. Crec que cada any s'ha forjat una mica més com a símbol de Sant Andreu, i jo crec que és algo que tothom té bastant present a la festa major.
6: Que la gincana nocturna, han hagut ajuntaments que han visitat la gincana nocturna perquè han volgut traslladar la gincana al seu poble, a la seva ciutat, i cal dir que no ha tingut èxit. Per què? Perquè és una cosa única de Sant Andreu de la Barca, i que és una cosa que traspassa generacions, no?
9: És com un evento anual, como podrían ser las Navidades, el Carnaval o el Halloween, pero en este caso nosotros, que no somos muy de salir de fiesta, una actividad que sea lúdica, que nos junte a todos durante un año y que nos haga estar durante una noche a todo el grupo, que durante el año estamos quizá un poco más desvinculados con el trabajo y el día a día, básicamente, creo que lo hace especial, y creo que es lo que hace que cada año queramos volver a participar.
23: El voluntariat. La gent que altruistament perd hores de la seva vida per muntar la gincama, per pensar les proves, per estar el dia de la gincama des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí, que són 6 hores, allà passant al final fent de control, després fer la botifarrada, que després que també s'ha de valorar això.
4: Les dels anys 90, com que participava molta gent que eren de la colla de castellers, de la Colla de Diables, o sigui, d'entitats amb les que jo estava vinculada, doncs les vivies amb molta més proximitat amb els participants, perquè, clar, tots eren com si fossin els teus coneguts, no? El curiós és que ara venen els fills dels que van començar i llavors també continues tenint un vincle.
23: Tu podries contratar una empresa, però una empresa no t'ho faria com ho fan ells. Per què? Perquè la gent que està a la gincana porta molts anys fent de control i la gent que s'estima la gincana, que d'això són 30 anys. Es podrien parlar d'una tradició única a Catalunya, crec que no es fa enlloc més.
7: Yo creo que es porque es una cosa única, que es una cosa que solo se hace aquí y es algo que hace comunidad, hace pueblo y yo creo que la gente de aquí de San Andreu le gusta por eso.
13: ¿Sabes cuando muchas veces adultos intentan hacerse los guays o los cools haciendo cosas para gente joven y no lo acaban logrando? Creo que eso es lo que quizás ha pasado en otros pueblos o ciudades. Pero en cambio en San Andreu de la Barca la hacemos nosotros, las pruebas las hacemos nosotros. Los hermanos mayores son los que dicen a los pequeños, como mi hermana me decía, qué divertido, voy a hacer la gincana. O sea, es algo guay, no es una fiesta en la que va.

0: participan desde del buen rollo. Creo que también tiene que ver mucho que la gente del pueblo acepta ese evento como tal, como propio, y aunque no participen, aunque sean vecinos que a las 2 de la mañana están durmiendo, lo respetan y lo apoyan, por así decirlo. Y creo que eso es muy importante para que esto haya llegado a ser lo que es, porque al final yo entiendo que tener a 600, 700 personas corriendo por el pueblo durante toda la noche no sea del gusto de todo el mundo. Pero el llegar a respetarlo y entender que se ha hecho ya una tradición, que es un evento muy importante y que al fin y al cabo es una noche al año, ha hecho que llegue a ser lo que es. Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la acampada aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander Abarca. Ostras, pues yo he ido a la Gincano, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
1: El volumen de personas que participaban y que participen actualment és brutal. En teoria, som 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12, 13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
2: S'ha hagut d'anar ficant, doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions... S'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè, clar, amb tanta gent es feien cues interminables. Tu compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que poguessin fer-ho 2 grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincama té plaça assegurada per la següent prova.
1: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això, doncs, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits, com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni i que es vegi que funcioni.
3: La gincama era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
4: Abans era bastant més cràpula, això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó llavors ho vivien bé. És a dir, que els sobornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I a tothom li feia molta il·lusió.
5: I a poc a poc s'ha anat fent d'aquesta gincama una mica d'espectacle, també. És a dir, molta gent ve a veure l'inici del tret de sortida, es passegen per veure com s'han fet aquests carruatges, aquestes ornamentacions, i aleshores penso que això ha estat una evolució molt positiva per part de la gincama.
6: Que després de tants anys la gincana nocturna es continuï fent a Sant Andreu de la Barca i amb un estat de salut immillorable, jo penso que aquest és un dels grans èxits i que demostra que la gincana nocturna ha tingut una evolució molt bona.
7: És molt més àgil, tot i que hi ha moltíssima més gent. Però, clar, també ens venen molt aviat a la botifarra i els tenim allà davant tota l'estona, encara afamats, tothom demanant que té gana i has d'estar allà, no, encara no, encara no.
1: Crec que ara estem en un punt altre també important en què estic jo donant testimoni, igual que m'ho van donar a mi, a un altre grup de treballadores de l'Espai Jove, que són elles les que s'estan encarregant ara de portar tot el pes de l'organització.
3: Una sola palabra es complicado definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
8: El evento de la Festa Major, ¿no? Vull dir, és un dels eventos

0: més de puta mare que es fa al poble.
1: Sí, és un nou percent en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama o ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
2: Tradició, jo diria tradició.
3: Participació, diversitat, singularitat.
4: Innovació, per això que t'he dit, perquè és una cosa que no se hace en muchos pueblos.
5: Per mi seria patrimoni santandreuenc i, si és possible, patrimoni de la humanitat.
6: La paraula és cripicriu. Quan tu vas fora la gincana, escuchas cripicriu, cripicriu durante tot el camino, ¿no? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando cripicriu. Y cuando llegas al final, es un, como un mensaje que se te ha quedado grabado.
7: Per mi és patrimoni, en plan... Sí, és un símbol més de Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tant persones joves, no?
8: No sé, la gincama és moltes coses. És competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de festa major des de la nit fins a primera hora del matí.
9: Bogeria, en desinhibir-te, en permissivitat i en fer coses bizarres, no?
10: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics, i com a organitzador crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama, les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
6: Sería celebración, al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
11: Para els joves i fet per als joves.
12: És això, és destrucció, competició, bueno, és una miqueta lixeria així, amb aquestes dues paraules.
13: Jo crec que la millor paraula, segur que n'hi hauran de millors, però la millor paraula seria dir que és com una cultura.
14: Jo diria que tradició o comunitat.
15: És que és el DNI del pueblo.
16: Diversió.
17: Antes muerta que sin gincama nocturna.
18: La mejor noche del año.
19: Fàcil. Con tongo.

0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, tota una tradició per la festa major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la gincana nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
2: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes 2 hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
2: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
2: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
2: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
2: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
2: I tant, ja ho veiem a les xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
2: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
2: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
2: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem... pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
4: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de... atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat. Fa només uns dies.
5: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja estàvem, ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
4: En català, eh?
5: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
4: A veure, perdoneu a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
5: Mira, hi ha una gent que encara això encara és més curiós.
4: Sí?
5: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
4: Diaxistes.
5: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
4: D'acord.
5: Llavors, ells el que et demanen és que tu els certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
4: Perquè ells ho enregistren, entenc.
5: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
4: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
6: Bon dia.
4: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
5: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
4: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
5: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
4: clar.
5: La pàgina web,
4: clar,
5: com
4: clar.
5: Ha passat en els dos
4: MP3
5: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
4: sí.
5: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors, ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les zones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
4: Perquè si no, seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
5: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
4: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
5: vegades,
4: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
5: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
4: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem KE esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
4: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
4: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
4: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant, i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
4: Ah, és a dir, és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
4: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
4: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir, primer deus pensar que és una enganyifa, o que és una estafa.
7: T'explico. No només aquest mail l'ha escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
4: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
7: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
4: Proves, no?
7: Proves, exacte. Anem cap a la tercera. Vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
4: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
7: Correu electrònic.
4: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
7: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
4: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si a la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
4: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
4: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
4: La seu allà.
7: No? Està bé.
4: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
4: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
4: Et quedes amb la tercera,
7: eh? Potent, sí.
4: Et compromets
7: agressiva, però...
4: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Home, i tant.
4: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
4: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes, amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de, com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua. Veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no?, anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no?, diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no?, i al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
4: No
0: cal que sigui molt gran, però una ampolla petita,
3: hem
0: doncs perquè puguem beure
3: quan tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim
3: quan
0: set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Ropa, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir, cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre, sempre, sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'1 a 2 litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb la plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants, petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no? Doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no? Tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no, que amb la calor redueix, no, com aquesta sensació de tenir gana, no, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat, sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no? Per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs, ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no?
3: Sí, la Laia.
0: Que donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anava ben aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits,
0: nens
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Intentar estar el més fresquet possible,
0: no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també,
3: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens no han de, aquestes infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia. Però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és, em banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell. No, potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60, jo em cremo els 60 minuts. Evidentment això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me, no puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema, m'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca puc trigar més, d'acord? Això és orientatiu, es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos. Ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: No? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
3: O paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res. Potser
3: no.
0: Abans algú que el portava, la gent se'l mirava, no? Però no passa res. Ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui. També gràcies a Míriam Alonso, infermera, també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquest Via Directe d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directe, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, un dia més al capdavant del Via Directe d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oller de Ràdio. Ivano Son, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb ell repassem les escenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, jo t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps, llavors va venir Warner i va dir, escolta, que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. La qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítulo que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant els subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I el no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... Hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols...
0: Iván...
1: Perdó, és que m'enfado. Fets amb intel·ligència artificial que interpreten el,

0: d'estiu.
1: Sí.
0: Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida, doncs, doncs això, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys, i la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt, perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
1: Molt bé, doncs mira, malauradament...
0: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
1: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
0: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
1: no, pues,
0: i més em fa ràbia, perquè a més l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia, i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem amb papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fin. Que trist.
1: Ja. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho digués per això, no?
0: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
1: Vale.
0: Vale, quan bueno, arribem al moment ja la repassarem.
1: Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith, es un corte de pelo horroroso.
4: ¿El de quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo, muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: Aún llevo la copa. ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¿Qué es lo que pasa?
3: Deb, soy una sicaria.
1: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
0: Esperem que no.
1: No. Quan tampoc t'ho diria. Quan apareix també una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
0: Bueno, a mi no em dic gaire.
1: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant, crec que s'ha explotat moltes vegades, i no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
0: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
1: Pot ser. Sí. Sí. Pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. I can someone so small cause so much trouble.
6: Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into.
7: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
8: According to plan.
7: Until it isn't. Carrie?
9: My husband is gone when I woke up this morning.
10: Hello, dear. It's been a while.
1: A veure, és Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat, al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
0: Vale.
1: La sèrie

0: Sí, sí.
1: És dirigida per Greg Yaitanes i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
2: No, ja no els coneixem, no els coneixem. No passa res.
1: Bé, què vols que et digui, la veritat?
2: També és una trama que ja s'ha vist, no?
1: Sí.
2: En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop ficar-te en aquesta vida criminal.
1: Sí, sí, sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance.
3: This is the CFPC's largest detachment. Home to elite units to federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut.
4: Train a dozen rooks.
5: We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through.
6: I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy.
7: It's a good time to be you.
8: I worked for what I got.
9: People are going to come at you whatever way they can.
10: Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders.
11: Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork?
8: Hold me back.
11: Hoorah.
8: I would rather be baroque than blue. There's
12: lots of reasons to not be a cop.
13: Necessary girls should know all of them.
14: We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force.
15: Let me look at you. I'll see you in there.
16: Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us.
17: Have you spoken with your father?
18: I know how hard it is when your family is taken from you.
19: Stay away.
18: Just talk to me.
16: Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark.
1: Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torna al cos federal de policia canadenca. Obligada a enfrontar-se a les conseqüències d'haver actuat per el seu compte, la Sabrina inicia un canvi profund de llova, sí, solitària, agent d'equip. Mentrestant, l'Oliver Campbell, apartat oficialment del seu lloc, continua operant des de l'ombra. Xantageja a Gabi perquè actuï com a informant interna i vigili de prop a Vince, i Sabrina busca qualsevol oportunitat per enfonsar-los. Vince assumeix el seu nou rol com a cap de vigilància, però aviat es veu desbordat per un grup d'agents indisciplinats que posen a prova el seu lideratge i el seu control emocional, portant a situacions d'alt risc.
2: Pues bueno, en fin, una altra que tampoc...
1: De policies, sí, la veritat. Ja ho havies dit, és que ja ho havies dit que hi havia coses així rares. A Netflix, que almenys aquesta la podré veure.
2: Mira,
1: a veure,
2: aquesta com a mínim té una mica més de xitxa, crec jo.
1: Vols dir?
2: Sí.
1: És una comèdia.
2: Bueno, això és el que diuen.
1: Saps de què va?
2: No, però, bueno, però això és la típica, no? The Bear també és una comèdia, entens?
1: Doncs a Netflix el que arriba és El Halcón.
20: Lonnie Hawkins, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
21: I want my baby back.
22: Chili's baby back ribs.
23: Barbecue sauce.
24: Can you repeat the question?
25: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
26: You were a big shot golfer.
27: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
28: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
29: Golf is easy.
30: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
31: The question is, are you a pro or a amateur?
32: Laser focused on.
33: Hey, did you miss me, everybody?
34: Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
35: Coffee.
36: More than almost anyone.
37: I thought you were married.
38: Can I kiss you?
36: No.
38: Do you want to kiss me?
36: Radford is right over there. I asked
38: I can
36: you
38: see
36: not
38: he's
36: to
38: staring
36: that.
38: At us like a fucking weirdo.
39: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
40: You look ridiculous in that shirt.
41: I'm getting a lot of compliments.
42: I fought my way back so that we could play together.
43: LeBron and Bronny.
44: Stop saying LeBron and Bronny.
43: Well, what else am I going to say?
44: This isn't a LeBron and Bronny situation.
45: They call me the...
46: You hear those people? They want to just see you play golf.
47: Birdie!
46: They want to see you walk
0: Hawkins. Because you are Lonnie.
1: Lonnie Hawkins!
0: The greatest this game has ever seen.
2: That's how it's done. They call him the
3: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de respondre, de reprendre, perdó, la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
4: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? T'anava exactament això, canvies, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
3: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. A Movistar Plus arriba La vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
4: A diferència com la majoria de nosaltres.
3: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença és un experiment, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
4: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
3: Sí,
4: molt bonica. Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic. Que bonic,
3: sí,
4: que bonic.
3: Sí, una mica Berlí, però versió presó.
4: Home, doncs pues mira, sí.
3: Sí. A HBO Max el que arriba és Tiptoe.
5: Morning, everybody.
6: Morning, boss.
5: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
6: Dripping.
7: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
6: Well, a little bit.
8: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
9: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
10: Great class.
7: That's enough.
3: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey, narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
4: Doncs pues mira, me sembla un concepte interessant,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: Com a través de la radicalització d'absolutament totes les nostres opinions, com aquestes afecten a les nostres relacions personals.
3: Sí,
4: és un tema interessant.
3: Sí que ho és, sí que ho és. A Netflix, el que també arriba és El Palacio de l'Este.
11: 30년 전 그때 일이 공안에 다시 벌어지고 있으면
12: Glorious picture today.
11: 짙은 원한이 사방으로 뻗었어.
13: 귀신을 보고 없을 줄도 안다 들었어.

0: 당장 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지 않지.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig, que no, que es, perdó, que escolti els morts,
2: sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya merda de tràiler.
2: On ho hem de veure, això? A
1: això
2: Netflix.
1: És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: ¿Tú eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules de cèl·lules mare. Sent tot i això, els aconteixements, els fets, donen un gir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrentar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol, i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no sé, jo és que ara he vist, a més he vist és una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'ha recordat una mica això i jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs
0: no.
1: Pues més a riure. Doncs pues mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure... King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res.
1: Ai,
0: no
1: ai,
0: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat. Perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a lo anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill segueix tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és El Otro Padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Felicidades otra vez.
2: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Que Ricardo y Julieta son igualitos.
4: ¡Julieta!
3: ¡Julieta, vámonos, vámonos, por favor, cárgala! Cuidado, por favor.
5: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
2: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
6: Sí, yo también.
7: Y yo.
8: Me voy a morir.
9: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
10: Mira, Maca, no te podemos cargar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Dient-se el otro padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius ara passarà això. I passa. És tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Élite.
11: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
12: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
13: Os recuerdo nuestro lema, un compromiso para toda la vida.
11: Entrar en el Jing es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
14: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
15: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
11: ¿Por qué estás aquí, Max?
14: El Jing es mi sueño. Me he ganado la plaza.
9: Tienes que prometerme
6: que lo protegerás. El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se liderà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: La de policia, és la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si no
0: que s'han fet com
1: més...
0: bastantes versions.
1: Sí? No ho sé.
0: No sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Es portava la doble de baixa.
1: Vale.
0: No ho sé. M'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Mati.
7: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
8: La verdad, no tiene cara de policía.
7: Se dedica él.
10: ¿Y qué cara tiene un policía?
7: Leo Mattei.
0: En els nous casos... Leo Mattei, no Leo Mati.
1: Mati, eh?
0: Mati. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Mattei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Reichmann continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale.
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són coses, són per això, per passar l'estona.
1: I
0: ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
16: In Ransom Canyon, everyone's running from something. To something.
17: Well, if it isn't Stan Kirkland.
16: It's been a while, huh?
18: What is it with that guy anyway?
16: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like a wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
17: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past.
19: Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen a un petit poble de Texas on un ramader vidu ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'n va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors amb això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, a Sky Showtime, el que arriba és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds, ja està.
1: Vinga.
20: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you. You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
21: Perhaps what happens next will define everything.
22: Where are you sending us?
23: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi. Però, en fi, es diu Trekkies,
0: ah, sí?
1: Els fans
0: vale.
1: d'Star Trek, eh?
0: Vale,
1: doncs
0: pues imagina't el
1: no,
0: nivell,
1: és que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs,
0: sí.
1: Eh? Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense trailer en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Vale, i fins claro. A Preti. Claro. Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no aconsegui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos de spin-offs estranys que t'he dit.
0: Venga,
1: per què? Pinta. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és... totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions de personatges que veiem a The Big Bang Theory. I realment és una aventura de salvar el món. Realment no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i anomenes una cinematografia radicalment diferent que trenca amb el que coneixem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, A Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis.
1: Un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc que aquest també.
1: Un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wilde a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan Am a 103 a Netflix i Batman el Cruzado Enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado.
0: Sí.
1: Aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Edward Fairfax Rochester, wilt thou have this woman for thy lawful wedded wife, for better or worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death you do part?
1: I will.
0: And wilt thou, Jane Eyre, have this man for thy lawful wedded husband, for better or worse?
2: An insuperable impediment exists.
1: Go on.
0: Mr. Rochester, I cannot go on. What is the nature of this impediment?
2: Mr. Rochester has a wife now living. She's at Thornfield Hall.
0: Impossible. I would know of it.
2: I saw her there last April. She's my sister. I'm sorry, Rochester, but it is not right.
1: Oh, my God, it is not right. Only right to condemn a man to eternal hell. You should see my wife, would I owe you that much? And this girl. You should see her too, Jane. I insist, come.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg que ara sentíem és una escena d'una de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Bronte. És un dels grans clàssics de la literatura universal i tant el cinema, el teatre com la televisió no s'han resistit a donar-li forma. Hi ha mitja dotzena de pel·lícules mudes i un munt de sonores sobre aquesta història. La versió que ara hem sentit era la que van interpretar Susanna York en el paper de Jane Eyre i George C. Scott en el del senyor Rochester, l'any 1970 sota la direcció de Delverman, que era un director força correcte, amb pel·lícules molt notables com Marty, Taules separades o El desig sota els oms. Avui en parlem perquè dediquem aquest podcast a Charlotte Bronte, coincidint amb el fet que enguany es commemoren els 110 anys del seu naixement. Jane Eyre és la seva novel·la més famosa, però no l'única. En va escriure més. L'anterior, que es diu El professor, no la volia cap editor. De fet, no va veure la llum fins al cap de 10 anys de la publicació de Jane Eyre. Altres novel·les seves són Shirley, de la qual el cinema va fer una versió muda, i Billette, portada a la televisió per la BBC diverses vegades. El fet que Charlotte Bronte tingui una obra curta és perquè la seva vida també ho va ser, ja que va morir de part. Quan va publicar Jane Eyre, l'any 1847, ho va fer sota pseudònim masculí. No estava ben vist que una dona fes literatura. I ella ho va explicar així. No ens agradava declarar-nos dones perquè, sense sospitar en aquell moment que la nostra manera d'escriure i de pensar no era el que se'n deia femenina, teníem la vaga impressió que les autores són susceptibles de ser mirades amb prejudici. Havíem notat que els crítics, de vegades, utilitzen l'arma de la personalitat com a càstig. Doncs bé, escoltem ara una escena d'una altra adaptació cinematogràfica de Jane Eyre, concretament la del 1996 de Franco Zeffirelli.
4: ¿De qué se trata?
5: Esta mañana he recibido una carta. Quiero pedirle permiso para ausentarme.
4: ¿Por qué?
5: Para ir a ver a una anciana enferma.
4: ¿A qué anciana?
5: A la señora Reed. Es mi tía.
4: ¿Creí que no tenía parientes?
5: Ninguno que me reconozca, señor. La señora Reed se deshizo de mí cuando era niña.
4: ¿Entonces por qué tiene que ir a verla?
5: Se está muriendo. No puedo ignorar su último deseo.
4: Diga lo que diga, no la convenceré.
5: No, señor. Pero volveré a Thornfield.
4: Así que debemos despedirnos.
5: Sí, señor.
4: ¿Y cómo ha de despedirse uno? Enséñeme, no sé cómo hacerlo.
5: Se suele decir adiós. U otra forma que prefiera.
4: Adiós, señorita Eyre. Por el momento. ¿Está bien así?
5: Sí, señor.
4: nos damos la mano.
3: La versió de Franco Zeffirelli, de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Aquesta pel·lícula la van protagonitzar Charlotte Gainsbourg i William Hurt, i en papers secundaris també hi apareixien Joan Plowright, Elle Macpherson, la model, Geraldine Chaplin i Maria Schneider. Jane Eyre, si no l'heu llegida i no n'heu vist cap adaptació, és la història d'una nena sense pares, maltractada per la seva tia, i internada en un orfenat on viu tota mena de penúries fins que troba feina com a institutriu en una mansió i s'enamora de Rochester, el senyor de la casa. Però ell, com hem sentit en aquesta escena del casament abans, no és solter, està casat com una dona amb problemes mentals que viu tancada a les golfes. En aquesta història, Charlotte Bronte retrata molt bé el món patriarcal que l'envolta i la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Bronte, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Bronte va publicar Agnès Grey i Emily Bronte, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Bronte hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics perquè, mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
6: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio, en usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
7: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
6: ¿Dónde está esa necesidad?
7: En su novia.
6: ¿Qué novia? No tengo novia.
7: Pero la tendrá.
6: Sí, la tendré. La tendré.
7: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
6: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
7: Por favor, no sé.
6: Jamás sabe a Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
7: Quiero ver tu cara.
6: Di, Edward, me casaré contigo.
7: Edward, me casaré contigo.
6: Que Dios me perdone.
3: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Bronte es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Konstantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Konstantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut Eamon Tricky a les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre de Broadway, que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions. Charlotte Bronte va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit i insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
5: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
5: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
6: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
6: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
7: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
8: ¿Tienes hermanos?
7: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar. També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
9: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
10: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
11: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
12: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
13: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
14: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
15: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
16: Estamos mal. El restaurante está inundado.
17: Nos han cortado los repartos.
18: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
19: Nos superan en número y armamento. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
20: We threw a rod. Get comfortable.
21: It's going to be a while.
20: He's got the wrench. No. We got to wait here. We got to wait on the plane.
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
22: For 5 hours? Are you crazy?
20: This is the airplane experience.
22: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
23: Soy Tom Lofty.
24: Encantado, Tom. Arthur.
23: ¿Te apetece tomar un café?
24: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
23: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
23: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
24: ¿Hubo canibalismo?
23: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
24: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
23: ¿El qué?
24: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit, plegat de personatges obscurs.
23: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
23: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
25: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin, com a ajudant.
25: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
25: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres? Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
23: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
26: Díselo a Shep Clark.
23: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
26: Ciérralo todo. Para empezar.
27: Tienes toda la razón.
23: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
27: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
26: Se lo ha llevado la niebla.
23: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
26: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
23: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
26: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
23: ¿Te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
26: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
23: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
26: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
23: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
26: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
23: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Alcaldía.
26: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
26: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
23: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Funny Girl, Noia Divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahar, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres. Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. Esclar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No, no, no fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix, en certa ocasió, va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'internet.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlist infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. S'havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona,

Farem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí Oblada. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Tarragona. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó

0: μαγιονέζι. Be happy. Be happy. Δηλαδή, κατά σε φαλής, βάλ' τα πένα, ιντανταρού. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Τα τότσε és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari. Don't worry. Per als moments més alegres. Be happy. Tenim una bona llista des de fa molts anys ja i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
1: Hola amigos de Cadena 13,
2: somos Soul Sister, gracias por vuestro apoyo.
1: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

Night, Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit, si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa arriba.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: que se conoce como la corona solar, que es la parte más externa de la atmósfera del Sol, se vuelve visible.
1: Claro, y la diferencia es que al 99 nos llega luz.
0: Sí.
1: Y al llegarnos luz ya no se pueden apreciar estos detalles. Exacto. Ya no se observa la corona y no se acaba, entre comillas, tampoco nadie se piensa que se hace noche cerrada, ¿eh? Pero sí que es una sensación completamente distinta. Cuando tú tienes un rayito de sol que entra,
0: sí,
1: y que no es total, primero no se observa la corona, que es una algo que prácticamente solo se puede hacer con grandes telescopios en organismos de estos que se dedican a estudios. Y nosotros tendremos la oportunidad, si nos desplazamos a zonas donde se ve en totalidad, de verlo. Con lo cual, evidentemente que cambia por completo la experiencia de ver el eclipse total a no hacerlo. Y Alan, ¿qué factores habrá que tener en cuenta para una buena observación?
0: Sí.
1: Ya hemos comentado que aquí, sobre todo en San Andreu, lo que tendremos que buscar es un sitio elevado. Pero en general, la gente que se desplace a cualquier sitio, si busca la totalidad, ¿qué factores, aparte de la ubicación, vamos a tener que considerar?
0: Pues principalmente la meteorología.
1: Aquí decíamos, ¿eh?
0: ¿Vale?
1: Que la meteorología también va, sí, a tener su papel en,
0: exacto,
1: nuestro programa, como no podía ser de otra manera.
0: Eso es. De hecho, conviene elegir lugares con buena visibilidad del horizonte y, bueno, pues además, evidentemente, consultar las previsiones de nubes durante los días previos.
1: Porque es que hay una cosa que yo no quiero asustar a nadie, pero ¿cuál es la época por definición de las tormentas?
0: En muchas zonas de España y aquí sobre todo también, a mediados de agosto suelen haber las típicas, ya no tormentas en general, sino tormentas de tarde, situaciones, bueno, de convección, que puede amanecer el día con cuatro nubes o el cielo raso, y a mediodía, a partir de primeras horas de la tarde, van apareciendo nubes de evolución y ya sabemos cómo puede acabar esto.
1: Y claro, si se nos cubre el cielo, por más que nos hayamos desplazado, que hayamos buscado la ubicación
0: es una faena,
1: perfecta,
0: ¿eh?
1: Si es una tarde con movimiento meteorológico convectivo, con tormentas, mucha gente, y además es eso, la hora es que no ayuda, porque
0: claro,
1: la hora es
0: si
1: justo
0: fuera a primeras horas de la mañana.
1: Claro, la hora es justo cuando se producen eso. No queremos asustar a nadie, falta muchísimo, no sabemos qué va a pasar.
0: Exacto. Yo,
1: pero hay que tenerlo en cuenta.
0: Yo, la verdad, yo personalmente prefiero, y espero que no se me malinterprete, lo mejor para asegurar el tiro y que podamos disfrutar total o parcialmente de este eclipse, es que la mejor opción, lo siento, pero es que tengamos ola de calor, como está pasando en estos días.
1: Un anticiclón potente.
0: ¿Qué ocurre?
1: Que todo,
0: ahora,
1: claro,
0: estamos ya en puertas de otra ola de calor, cielos despejados, ni una sola nube. Es la mejor manera, como digo, para asegurar el tiro. Ola de calor, cielos despejados y que evidentemente no tengamos incendios.
1: Y aún así, Alan, cuidado, porque hace no mucho, el lunes de la semana pasada, creo que fue, un día aparentemente tranquilo,
0: cierto,
1: con un poquito de aire frío que entró y con las tan elevadas temperaturas que tenemos, fue suficiente para provocar convección muy local y se nos formó un chubasco encima nuestro.
0: Sí. Y en algunos lugares además fue tormenta seca.
1: Exacto, o sea que la meteo va a tener,
0: sí,
1: su momento. Y esperemos, como dices, pues que no estropee la experiencia, porque hemos visto al principio, ¿eh?, lo difícil que es que en un mismo lugar podamos disfrutar, y creo que el próximo ya no vamos a llegar para verlo, con lo cual cruzaremos los dedos para que, pues eso, la meteorología, pues en este caso, no nos fastidie un poco la experiencia.
0: Y hablábamos de la meteorología, pero también hay que tener en cuenta el propio relieve, ¿de acuerdo? En el momento de la totalidad del eclipse, el sol se encontrará a una altura de menos de 5 grados, como ya comentabas antes, y que, por cierto, vamos a hacer un matiz, eso de los grados, 4,1 decías tú, esos grados son, digamos, la medida astronómica habitual que indica que el sol estará muy cerca de,
1: sí, o sea, cero de,
0: del
1: sería,
0: horizonte.
1: Cero sería,
0: exacto,
1: el horizonte, 4. O sea, la bóveda astral completa son 180, ¿vale? Pues 4 grados, imaginemos. O sea, sería un ángulo, pues como de 4 grados. Nada, es prácticamente tocando el horizonte.
0: Pues teniendo en cuenta esa ubicación, esa posición del sol, pues será importante esa zona de relieve para tener una mejor visibilidad, como decimos. Tanto orografía como meteorología son factores muy importantes para poder disfrutar de ese eclipse total o parcial en función de la zona donde estemos o donde vayamos. Y bueno, Carlos, uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ¿vale? ¿Se puede mirar directamente al eclipse?
1: Evidentemente no. Y luego veremos que tampoco se valen métodos un poco chapuceros que se han visto en otras ocasiones, ¿vale? Nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada. Salvo, hay una excepción, y que quede muy claro cuál es, que es esos escasos segundos, o minuto y medio, decíamos, en la zona donde más, donde el sol quede completamente cubierto y estemos en la fase de totalidad del eclipse. Ahí sí es seguro quitarse cualquier protección ocular que tengamos y se podría mirar directamente al sol. ¿Por qué? Porque tendremos toda la luz tapada por la luna y no recibiremos esa radiación.
0: Por lo tanto, bueno, salvo esa excepción, pero es evidente que hay que prepararse para ello. Entonces, Carlos, ¿qué protección debemos utilizar?
1: Bueno, pues para disfrutar del espectáculo de forma segura hay diferentes opciones. Ya luego comentaré las que no, las que ya he visto alguna vez por ahí en algún eclipse parcial anterior y no se pueden utilizar. El método más conocido son las gafas con filtro solar, certificadas según pues la norma ISO 123-12/2. También se pueden utilizar medios de observación indirecta como telescopios, también evidentemente equipados con filtros solares adecuadas, o un método más sencillo que se llama pinhole, que al final es una chorrada, es un agujero que se hace en una caja de cartón y la sombra se proyecta sobre una superficie, con lo cual hacemos pasar el poquito de radiación solar y lo que vemos a través de ese agujero es, digamos, pues como la sombra del sol y la luna, y entonces veríamos pues proyectada el eclipse sobre una superficie haciendo pues ese atravesar la luz por ese agujero. ¿Cuáles son los métodos no seguros que hay que evitar? Y ya te digo que esto lo he visto. Gafas de sol. Evidentemente las gafas de sol tú no puedes mirar directamente
0: bajo ningún tipo de gafa de sol.
1: Nada.
0: Ninguna.
1: Nada. Tampoco. Yo recuerdo haber visto gente con los negativos de las fotografías. Ahora ya no se usan, pero antiguamente las cámaras analógicas,
0: ¿no? Lo del carrete.
1: Lo del carrete no se pueden. Radiografías también había visto observar, tampoco se puede. Gafas de soldador. Sí, porque creo que cumplen la norma, pero vamos, eso, a evitar todo lo que no sea una manera segura de observar el eclipse.
0: Ante ese tipo de gafas de soldador que decías o cualquier otro material que puede utilizarse, ante cualquier duda, mejor preguntar a un experto y salir de dudas. La seguridad ante todo.
1: Eso es.
0: Y siguiendo con este punto, ¿qué pasa si usamos prismáticos o telescopios?
1: Bueno, pues todavía más peligroso, sobre todo si no utilizamos filtros solares específicos. Pues claro, hemos de pensar que los telescopios o los prismáticos nos acercan todavía más eso y concentran la radiación en un solo punto, con lo cual todavía más peligroso. Aquí podemos achicharrarnos la retina, pero totalmente, con lo cual, evidentemente, seguro que hay pues entidades de estas dedicadas a la astronomía y tal que harán observaciones, pues esta gente cogerá aparatos totalmente preparados y hacer una observación con ellos pues sería muy recomendable, pero nosotros desde casa, evidentemente, si no disponemos de filtros y tal, no usar ni microscopios ni prismáticos ni nada similar.
0: Una pregunta muy interesante, Carlos, que te quiero hacer es si los animales reaccionan al eclipse.
1: A ver, sí reaccionan, evidentemente no en las zonas donde no sea la totalidad, ¿vale? Y además hemos de tener en cuenta que van a ser muy poquitos minutos, pero sí reaccionan. Hay animales, por ejemplo, algunas aves regresan a los nidos, ciertos insectos comienzan pues su actividad nocturna y muchos animales pues se comportan de alguna manera como si estuviese anocheciendo. Con lo cual, sí reaccionan. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en San Andreu no lo vamos a poder comprobar, porque ya digo, aquí no podremos observarlo de forma total. Y Alan, para terminar un poquito con el programa, creo que hemos dado pues suficiente información, creo que ha quedado claro, pero ¿qué consejo nos darías o darías a la gente que quiera disfrutar de este eclipse?
0: Pues en base a todo lo que hemos explicado, bueno, pues resumiéndolo muy fácil, planificar con antelación, ¿de acuerdo? Elegir bien el lugar allá donde queremos ir, disponer, evidentemente, lo que vamos a decir, de gafas homologadas, consultar, por supuesto, la meteorología, pero sobre todo también dedicar unos minutos a disfrutar de una experiencia que para muchas personas será única en su vida. Dejemos aparcado el teléfono, grabar, cámaras de fotos, móviles, fuera.
1: Sacarán, gente dedicada sacará, sí, 50.000 fotos mucho mejores que las nuestras.
0: Por supuesto.
1: Con unos medios increíbles, con lo cual, si alguien se desplaza a ver el eclipse, que disfrute.
0: Que disfrute
1: la observación. Que se empape del ambiente, que lo viva, que lo viva en definitiva.
0: Es algo único, exacto, y nunca mejor dicho.
1: Que no vamos a volver a ver nosotros. Con lo cual, disfrutar de ello, tomarse esos minutos de relajación, de observar el cielo, de ver el eclipse.
2: Carlos Lara i Alan Alguacil, de companys del programa Llop Autrene de Ràdio Sant Andreu, explicant el per què es produeix aquest eclipsi total solar i com el podrem observar. Recomanacions per observar-lo i sobretot en quines condicions el veurem a Sant Andreu de la Barca. De fet, a Sant Andreu de la Barca no el veurem al 100%, com dèiem, sinó que es veurà al 100%, per exemple, amb Terres de l'Ebre. Les ulleres d'observació han d'incorporar obligatòriament el marcatge CE de la Comunitat Europea, el compliment de la norma ISO 12312-2, la identificació del fabricant o importador, i han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. La Generalitat recomana adquirir-les únicament en establiments especialitzats i també de confiança. Hem preguntat també a Sant Andreu de la Barca, els santandreuencs i les santandreuenques, què opinen d'aquest eclipsi total solar, si el veuran o no el veuran, o si els desperta curiositat. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: El pròxim 12 d'agost, el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'estiu. Un eclipsi solar que també es podrà observar des de casa nostra, sempre amb la protecció adequada, clar. Però la gent de Sant Andreu de la Barca ho sap? Tenen previst veure'l? Sortim al carrer per descobrir-ho.
4: Doncs m'acabo d'enterar ara mateix, no tenia ni idea.
3: No tenies ni idea? I ara que ho saps, t'agradaria veure'l?
4: Home, sí, si estic per aquí no es pot veure, però sí, m'agradaria anar-hi.
3: Doncs aquí a Sant Andreu es podrà veure parcialment. Parcialment vol dir, no t'imagines que es vegi la meitat, es veurà el 98%, o sigui que es veurà bastant bé.
4: Ah, bueno, doncs sabent que es veurà bastant bé, doncs potser sí que m'apropo on vagi la gent. Imagino que hi haurà alguna activitat per anar a veure'l o hi haurà algun punt específic on es veurà millor.
3: Aquí a Sant Andreu, en principi, no hi haurà cap organització sobre el tema de l'eclipse solar. Això sí, hi ha les recomanacions de portar ulleres, te les coneixes?
4: Sí, el típic de portar ulleres per no quedar-te sec, i poca cosa més, si no mira directament cap al lloc de l'eclipse.
3: Serà el 12 d'agost cap a les 8 i pico, 8:45. Tens, ara que ho saps, pensat sortir a veure'l o et passarà desapercebut?
4: Doncs potser li dic a la meva companya de pis i alguns amics d'anar a veure'l allà, on sigui.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
4: Crec que sí, però ara mateix no recordo on, però sí, quan el típic dia que hi ha eclipse, alguna vegada sí que he estat per allà.
3: Creus que és un esdeveniment especial o és una cosa que tampoc li dones gaire importància?
4: Home, és una cosa que si et pilla el lloc i tens l'oportunitat de veure, està guai, però tampoc no sóc gran expert, no vaig buscant els eclipses allà on siguin, ni tinc les dates marcades.
3: L'eclipse solar es podrà veure al 100% de la seva totalitat en determinades zones de la península ibèrica, per exemple, a Tarragona, es podrà veure al 100%. Sabent aquesta informació, t'agradaria desplaçar-te per veure el 100%, que vol dir que hi haurà foscor absoluta?
4: Home, estaria bé, però potser aquell dia no sé ni què estaré fent. Si en carta hi puc anar, hi aniré, i si no, doncs el veuré per aquí, pel poble, que és més còmode.
3: Hi ha qui diu que els eclipses solars els impressionen, o fins i tot els hi fa respecte. A tu què transmet un eclipse solar? Et fa por? Et fa curiositat?
4: No, por no. Al final, si és foscor, és una mica d'oscuritat, no fa por. El que sí que em genera una mica d'incertesa de saber com és, perquè mai he estat en un que jo tingui ara plena consciència.
3: També és important que si t'oblides i després et pilla pel carrer passejant, no miris directament al sol, perquè et pots quedar sec, ho saps, no?
4: ja apuntaré el 12 d'agost per, no, per mirar cap a terra només.
3: Creus que la gent avui en dia continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquest? O amb el mòbil jo ho veig amb tot i la gent passa i diu, mira, jo ho veuré després resumit per TikTok.
4: Jo crec que la gent li interessa estar-hi per fer la típica foto, el típic vídeo i ja està, per fer una mica de posto i dir, hòsties, vaig estar-hi, però al final després ho podem veure repetit.
3: Llavors tu què faràs?
4: Intentaré veure'l, i si no, doncs el veuré repetit.
3: Sabies que aquest 12 d'agost hi haurà eclipse solar visible a Catalunya?
5: Sí, ho he vist a alguna xarxa social, TikTok, Instagram.
3: Tens pensat sortir a veure'l?
5: No, perquè no tinc ulleres.
3: I no les aconseguiràs?
5: Si és que, no sé, no crec que les compri.
3: Aquí a Sant Andreu de la Barca es veurà parcial, però parcial vol dir el 98%, o sigui que si estàs per aquí passejant, per nassos el veuràs.
5: Bueno, sí, llavors suposo que sí, no sé quina hora és, igualment no m'he informat molt, només sé que hi haurà eclipse i prou més.
3: És a les 8:30 del vespre.
5: Bueno, pues no sé què estaré fent aquell dia, la veritat que no ho tenia previst.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
5: No ho sé, si ho he vist no ho recordo.
3: Si en el cas de que tenim i t'engresquis, el veuries? Com ho faries? O on t'agradaria veure'l?
5: Pues he vist que a un supermercat venen unes ulleres per 2 euros, el que fa és que em fa molta manda anar cap allà, i he vist que Montjuïc obre les portes per anar a veure'l, llavors, bueno, si no tinc res a fer, doncs potser hi vaig.
3: L'única zona de Catalunya on es veurà 100%, és a dir, que es quedarà tot completament fosc, és a la zona de Tarragona. Tens pensat potser potser desplaçar-te cap allà a veure'l?
5: No.
3: És el dia 12, és entre setmana, això sí, eh?
5: Bueno, jo estic de vacances, però és igual, no crec que vagi per un eclipse. La veritat és que no és una cosa que m'apassioni, eh?
3: Saps els riscos que comporta mirar directament al sol?
5: Sí, home, per això es venen les ulleres, sí, no... És el que et dic, no és una cosa que m'apassioni, llavors no m'he informat molt.
3: Et fa respecte, et fa curiositat, et fa por, indiferència?
5: És bastanta indiferència, bueno, és una cosa curiosa, no?, graciosa, però és el que et dic, bastanta indiferència.
3: Ja creus que la gent avui en dia encara continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquests? O amb el mòbil, com que ja ho veiem tot, o com comentes, dius, bueno, si el veig bé i si no, el veuré per TikTok?
5: Jo crec que és el que tu dius, eh? O sigui, hi ha gent que sí. Jo crec que si t'apassiona és una cosa que dius, ostres, fa gràcia veure-la, inclús hi ha gent que porta esperança que poso molt de temps, però és el que tu dius, com hi ha molta gent que està en les xarxes socials que deia, si no ho veus en directe, ho veuràs 5 minuts després. Jo crec que perd la gràcia de l'espontaneïtat del moment. Llavors, bueno, jo crec que faré com el que deies ara. Si no ho veig en directe, ho veuré després per les xarxes socials.
3: Important que si et pilla al carrer no miris el sol, eh?
5: Exacte. Bueno, si no, pues...
3: Si no et quedaràs sec.
5: Exacte.
3: Sabia vostè que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar a Catalunya?
6: Sí, estem molt engrescats amb aquest tema a casa, sí.
3: Tens pensat sortir a veure'l? O et passarà una miqueta desapercebut? Tens algun plan?
6: Per sort, tinc la sort que estigui jo a la Costa Daurada. I sembla ser que és un dels llocs on es podrà veure amb molta facilitat i en molts llocs. Per tant, sí, estem posadíssims en aquest tema.
3: Has vist alguna vegada algun eclipsi?
6: Sí, si no recordo malament, bueno, el darrer que va ser el 1980, exactament ara no me'n recordo, i em va impactar molt.
3: Com va ser l'experiència?
6: Doncs l'experiència va ser molt... De fet, va ser molt engrescadora perquè jo recordo que estàvem... Crec que fèiem l'educació primària i es va parlar molt d'aquest fenomen, i recordo doncs que ens donaven instruccions per les ulleres i tot això. El mateix que passa ara, però... de fa uns quants anys, bastants. Jo diria que fa 30 anys, però no et sabria dir la data exacta.
3: Llavors m'imagino que saps que no es pot mirar directament al sol, que necessites ulleres. Tens ja les ulleres? Com funciona això?
6: Efectivament. Sí. Tenim les ulleres al nostre municipi de la Costa Daurada, on estiuegem, a Coma-ruga, concretament. Van estar donant gratuïtament ulleres de sol, perquè el Vendrell és un dels llocs on es veurà bastant, bastant bé. Però no vaig poder baixar i una cosina nostra s'ha encarregat de comprar-ho. I realment és que, primer de tot, val la pena, perquè així és una visió més bona, així és com ho vaig veure fa tants anys, i en segon lloc, segons han dit els experts, és perillós mirar directament perquè et pot fer malbé la vista.
3: Sigui per curiositat, per passió per l'astronomia o simplement per gaudir d'un moment únic, el 12 d'agost molts miraran cap al cel. Recordeu, això sí, que un eclipsi solar només s'ha d'observar amb ulleres homologades o sistemes de protecció adequats.
2: Important per veure aquest eclipsi és portar, doncs, ulleres homologades. No s'han d'utilitzar ni ulleres de sol convencionals, ni radiografies, ni vidres fumats, ni CDs o qualsevol altre sistema casolà per observar l'eclipsi. Igualment, està totalment desaconsellat mirar el sol amb prismàtics, telescopis, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar homologat situat davant de l'objectiu, ja que poden provocar lesions irreversibles a la retina. Per tant, si voleu observar aquest eclipsi solar del dia 12 d'agost, ho heu de fer-ho amb condicions, portar aquestes ulleres homologades. Hem parlat de quines són aquestes ulleres homologades. L'eclipsi solar del 12 d'agost començarà a les 7:34, assolirà el màxim d'ocultació a les 8:29 i el sol es pondrà a les 8:55. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, l'eclipsi no arribarà a completar-se visualment perquè la posta del sol s'avançarà al final del fenomen. Sí que es podrà observar, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
8: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
2: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
8: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
2: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
8: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
2: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
8: No, totalment.
2: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
8: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn i comenci a ser doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
2: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
8: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
2: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
8: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
2: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
8: no,
2: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
8: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
2: No, i a més estan treballats, eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Es nota que darrere hi ha una feina.
8: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
2: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
8: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
2: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
8: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
2: Serà, doncs, la prèvia de la xincada nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la xincada nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
8: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
2: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
8: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
2: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
8: Sí, també tornem a portar, perquè és una proposta, doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada, i per tant, tornem a repetir.
2: Escalar caixes de cervesa. Aquí l'equilibri és important.
8: Sí.
2: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
8: Sí, sí. I puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
2: I gent molt jove, a més, eh?
8: Sí,
2: i gent,
8: sí,
2: molt,
8: sí,
2: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
8: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
2: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
8: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
2: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major, i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la xincana nocturna.
8: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I una de les activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca que no poden faltar mai és la gincana nocturna. Enguany, la gincana nocturna arriba a la seva 31a edició. L'any passat, per celebrar els 30 anys, es va realitzar un reportatge on diversos testimonis recordaven els 30 anys de la gincana nocturna.

0: Bé, més que jo estar als inicis, vaig estar a l'inici, d'acord? Això ho vam crear un grup de, en aquella època, joves, estem parlant de fa 33 anys, era l'estiu del 92, jo tot just havia acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Jo me'n recordo sempre de la primera, no?, que ens van juntar a les 4 del matí a la banda de l'emissora de ràdio de Sant Andreu, que estava allà a la sala polivalent, una taula, samarretes, tothom pintant-se el dibuix que volia, pensant el títol del seu equip i escrivint-lo. L'únic que van demanar era portar una síndria. Pues, com va ser? Pues anem a agafar la síndria més gran.
0: La cua més llarga de roba per part dels participants i, evidentment, la gent, amb la intenció de guanyar equips punts, doncs és capaç de deixar allà la camisa, els pantalons, les calces, els calçotets i els sostenidors.
2: Era una tirolina que es feia des del campanar, val, amb una corda lligada en un pàtrol, i allà baixaven participants. Una altra cosa que recordo era passar la palanca amb una safata plena de gots d'aigua. Una altra era netejar vidres de cotxes a plena nit, a les 5, a les 6 o a les 7, quan trobessis algú. Jo me'n recordo, com a anècdota, sempre ho explicant al nostre grup, que ens va tocar, vam tenir la sort, o no, també ens va tocar un autocar, i hem de dir que hem de tenir la vida d'un autocar.
0: O fer un forat al Palau perquè la gent busqués amb un fotiment de fang doncs, coses que teníem amagades.
3: Creuar la piscina amb una corda als peus i una altra per dalt.
4: Ens ficaven a dintre d'una tenda de campanya i ens havien de posar tots els mitjons que hi havia. Però clar, potser era una tenda d'una persona i hi havia allà 6 persones allà, tothom ficant-se. Era un embolic molt bèstia.
2: Bé, la meva participació a la gincama doncs, va ser participant al principi, en els dos primers anys, que eren grups de 4. Després vaig estar un parell d'anys fent de controls també, i llavors, bueno, al passar a treballar a l'Ajuntament, doncs, se'm va encarregar de portar jo la gincama com a organitzador i vaig estar doncs, 10 o 12 anys portant la gincama com a organitzador.
5: Yo lo que hacía era ir con mis primos mayores y entonces me agrupaba a su grupo de amigos. Es muy distinto cuando lo vives desde lo que es tú como participante a cómo lo vives como cuando eres control.
6: La meva vinculació amb la gincana és des de la primera edició, o sigui, la primera edició de la gincana nocturna, i vaig participar. Recordo que va ser una experiència molt gratificant. Llavors no havia ni tema de gincana, ni disfresses, ni carros tampoc de la gincana, i eren proves que es feien per primera vegada, a més per la nit, durant tot el poble, tot el recorregut que feien per la ciutat, i va ser una experiència molt gratificant. No sabíem que era una gincana nocturna, ens va agradar molt, i bé, amb els meus amics vam apuntar-nos a la segona, a la tercera i a la quarta.
1: Ja quan portava 18 gincames així fetes és quan ja vaig passar a fer de control. Una miqueta, perquè al final els grups ja no aconsegueixes fer-los, i bueno, dius, ja que he participat i m'ho he passat molt bé, em dedico a fer també de control, que també realment tu passes molt bé, però que molt bé.
4: Tot això comença uns dies abans ja, perquè hem de fer primer repàs de tot el material cargat de l'any anterior, veure el que necessitarem, fer un recordatori de tants pans, tantes botifarres, tant carbó, tot el que cal. Després, el dia de la gincana, pròpiament dit, aquell dia quedem molt aviat, quedem potser a les 4 de la matinada o a 4 o 5. És una estona que és bastant entretinguda i que has de tenir tot preparat perquè a la que sigui l'hora de començar a servir puguem pam, pam, pam, molt, molt ràpid. I que estigui, o sigui, que tinguem totes les botifarres ja fetes.
7: És divertido ver cómo vienen los grupos, es divertido ver cómo se esfuerzan en hacer la gincana, cómo están, cuando se les estás explicando, están súper atentos, quieren hacerla perfecto. También es divertido cómo vienen y te empiezan a dar sobornos, y es muy divertido. Desde la parte de la organización, a mí me parece que es mucho más divertido que hacer la gincana.
8: El tema de los trambolics vino ya bastante tarde, realmente. A lo mejor fue 2011 o 2012 cuando ya empezamos a mantener el nombre. Esta va a ser la 21ª edición, si no me equivoco. Empezamos en la décima, en el décimo aniversario. Y con el tema de la pandemia que hubo los dos años de parón y tal, pues eso, 21ª edición. Yo creo que al final también somos gente del pueblo, prácticamente todos. Pero creo que lo que destacamos es eso, es de seguir año tras año ahí picando piedra e intentando también llevar buen rollo.
9: Vam ser possiblement
1: dels primers o els primers de que vam aportar carro a la gincana, no? Era una mica per portar roba o portar material, no? I de comptes de portar una motxilla era molt més còmode per veure carros, no?
9: Cuando cumplimos 16, os apuntamos por primera vez a la gincana. Y desde entonces creo que hicimos todas las ediciones, menos un año que perdimos el papel y entonces no pudimos terminarla, no teníamos plaza. Y ese año la hicimos con el grupo de Enchufaos, que también es otro grupo mítico. Y bueno, al final llevamos desde los 16 haciéndola. Yo ahora mismo tengo 27, entonces llevamos bastantes ediciones repitiendo un año tras otro.
10: El nostre grup sempre hem volgut no anar a guanyar, sinó passar-nos-ho, imagino com molts grups, però passar-nos-ho molt bé. Sí que volem fer pòdium sempre i tenim aquesta cosa d'anar a por todas.
11: Jo crec que los Pickers ens hem diferenciat per diverses coses. La primera ha estat per sempre intentar portar un carro xulo i d'altra banda, també la nostra competitivitat sana. És a dir, nosaltres no se'ns han caigut mai els anells d'anar a aplaudir quan baixaven de l'escenari l'Esquadrón Don Simón, el Team del Peluquín, Los Antes Muerta. Aleshores, penso que això ens ha caracteritzat i ha fet un grup de rivals de Gincama que érem rivals i érem també companys.
12: Nuestro grupo tiene una historia, nuestro nombre de grupo, que es muy divertida. Se llama No soy el stripper, no es un juego de palabras tan divertido como otros, pero es lo que nos dijo un policía al abrirnos la puerta de casa un día que hacíamos mucho ruido en una fiesta en casa. Y un amigo chilló, ¡el stripper! Y lo primero que nos dijo el policía fue, primero de todo, no soy el stripper. Así que así nació un poco. Después de ese verano ya sabíamos que íbamos a ser No soy el stripper.
13: Como grupo, lo que aporta la gincana es una frescura, una diversión y sobre todo contenido, porque nos encanta hacer contenido en nuestras redes sociales y también ser reconocidos por los demás.
14: Somos un grupo que vale como para un roto o para un descosido, ¿no? En un momento en el que un control te dice, de este punto último depende la puntuación final, entretenednos, ¿no? Y igual una persona te puede hacer un castell porque somos todos castellers, o otra se puede mojar y puede hacerte un baile sexy con jabón, o de repente te encuentras a otro que está cogiendo con la boca al vuelo un flan. Cuando ingresas en misa y repicando, la primera pregunta que te hacen es, ¿estás dispuesto a darlo todo, incluso dejarte una pierna, como pasó con Gemma un año, por el camino para subir al escenario a recoger un premio? Y todos han contestado que sí. Entonces, pues, evidentemente, venimos a darlo todo.
15: Nosaltres esperem fer pòdium un altre cop com l'any passat. L'any passat va ser com una mica en plan por los pelos, ¿no? A la tercera va la vencida. Però sí, sí, esperem tornar a fer pòdium i aviam si tornem a fer una altra victòria. Però bueno, venim a tope, amb forces, donant-li una volta al tema aquest dels videojocs, que a mi m'està costant una mica. Però a tope, amb moltes ganes.
16: Nosaltres potser no érem dels més originals a l'hora de fer un carro o de fer un tema, tot i que recordo un dels temes que va ser el Chiringuito de Juan Andrés, que jo crec que aquí ens mereixíem alguna cosa més. Després ho donaven totes les proves. Per nosaltres el tema de les proves, poder acabar tota la gincama, que en el moment que vam començar és quan la gincama, els grups no finalitzaven totes les proves i llavors s'anaven aplicant, diguéssim, diferents canvis perquè es potenciés el fet d'acabar les proves. Nosaltres érem dels pocs grups que ho acabàvem i després, amb el temps, ja anàvem a buscar la nota. Enteníem que buscaven els controls, enteníem que el show formava part també de cada prova i, evidentment, ens vam anar adaptant, renunciant potser al premi del carro o de la creativitat o originalitat, doncs perquè hi havia altres grups que ens passaven la mà per la cara.
8: Nosotros, el entorno nuestro, siempre, tanto en el Team del Peluquín como de los grupos anteriores al Team del Peluquín, siempre hemos ido por el carro. Nosotros lo que nos ha gustado, nuestro referente era el grupo de los Oblego y compañía, que hacían aquellos carros tan grandes, y nosotros el referente era ese y queríamos un poco ir a por ese tema.
17: Yo he crecido desde pequeñita viviendo las carrozas de la Team del Peluquín. Es innegable para mí. Eran prácticamente familia mía y son los que siempre se han merecido ganar.
18: Nosotros vamos a estar con 5 años que no vamos a acabar sin cama.
8: I de cop i volta, un any, ens van donar, no sé si una menció, perquè la vam acabar i vam quedar com segons o tercers, o per punts així, i ens van donar una menció i vam dir, hòstia, pues igual podem fer algo.
18: Pues como Borrachos Estereotipos es la primera vez que participamos, y sí que es verdad que el año pasado quisimos apuntarnos, lo que pasa que al final no sabíamos cómo funcionaba todo y no pudimos, y se nos echó el tiempo encima y no pudimos apuntarnos, pero este año nos hemos apuntado y es la primera vez que participamos. Pues en un principio la encaramos con mucha ilusión, porque como es la primera vez que la hacemos, la encaramos con mucha ilusión porque es algo diferente que nunca la mayoría del grupo no la hayamos hecho. Y en un principio no vamos a ganar, vamos a intentar hacer todas las pruebas.
19: Yo creo que lo que ha hecho especial a Escuadrón Don Simón es la competitividad. Ningún grupo era competitivo. O sea, sí que había buenos grupos, no, pero ninguno tenía la actitud de salir a ganar a toda costa la gincana. Fuimos el primer grupo en tener un nombre, hasta que nosotros no decidimos poner un nombre cada año. No, los grupos cada año cambiaban y hacían un nombre acorde al tema, y fuimos el primer grupo en tener un nombre, los primeros en tener Instagram, que para ser nosotros los que no somos grandes amigos de la tecnología, fuimos los que introdujimos las estrellas. De cada estrella que cada gincama que ganábamos nos poníamos una estrella en el pecho. Nos gustaba ser competitivos y a todos los niveles, dentro de la gincama, antes de que empiece y cuando ha acabado.
15: Jo penso que és una cosa que uneix a tot el jovent. I com és una activitat molt àmplia, o sigui, en el sentit de que hi ha persones que es poden dedicar a fer disfressa, hi ha persones que van dedicar a fer carro, hi ha persones que potser, en plan, jo què sé, fan molt més esport i són superatlètiques, els donen molt bé les coses de resistència. És com que s'ajunten molts factors en una sola nit, i també una mica s'allunya una mica de les festes tradicionals, no? Però que al final és una festa en si mateixa, però no és una festa convencional, és una festa loca.
16: Jo crec que la gincana nocturna és una tradició, i crec que va més enllà d'una tradició, arriba a ser una cultura, i és una cultura de l'entorn juvenil de la ciutat. És a dir, els joves s'identifiquen com a santandreuencs i santandreuenques perquè molts d'ells participen en la gincama, o perquè tenen aquesta activitat com a fet diferenciador respecte a altres joves d'altres municipis. I, per tant, sembla ser que per poder tenir el carnet de Sant Andreuenc has d'haver participat a la gincama, ja sigui en forma de prova, en forma de fer carro.
1: Una miqueta, és un moment de coses que creus que no faries amb el dia, perquè diria que et fotaria en bronca o tindries problemes. Hi ha una miqueta més de llibertat a la gincama, vale? Es té procurar portar-se bé i no liar-la, no? Però és un moment de llibertat. Ho contaré com a anècdota. Fa molts anys, a principis d'anys, hi havia un cantant d'un grup d'aquí de Sant Andreu, no dirà, no, que anava dient, lo bueno de la gincama, siguen pelotas por la calle corriendo y no me dicen nada.
10: Arriba la festa major i sabem que el dissabte està totalment reservat, està blindat, i tothom té claríssim que toca la gincama. Crec que cada any s'ha forjat una mica més com a símbol de Sant Andreu, i jo crec que és algo que tothom té bastant present a la festa major.
6: Que la gincana nocturna, han hagut ajuntaments que han visitat la gincana nocturna perquè han volgut traslladar la gincana al seu poble, a la seva ciutat, i cal dir que no ha tingut èxit. Per què? Perquè és una cosa única de Sant Andreu de la Barca, i que és una cosa que traspassa generacions.
9: És com un evento anual, como podrían ser las Navidades, el Carnaval o el Halloween, pero en este caso nosotros, que no somos muy de salir de fiesta, una actividad que sea lúdica, que nos junte a todos durante un año y que nos haga estar durante una noche a todo el grupo, que durante el año estamos quizá un poco más desvinculados con el trabajo y el día a día, básicamente, creo que lo hace especial, y creo que es lo que hace que cada año queramos volver a participar.
2: El voluntariat. La gent que altruistament perd hores de la seva vida per muntar la gincama, per pensar les proves, per estar el dia de la gincama des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí, que són 6 hores, allà passant al final fent de control, després fent la botifarrada, que després que també s'ha de valorar això.
4: Les dels anys 90, com que participava molta gent que eren de la colla de castellers, de la Colla del Diables, o sigui, d'entitats amb les que jo estava vinculada, doncs les vivies amb molta més proximitat amb els participants, perquè, clar, tots eren com si fossin els teus coneguts, no? El curiós és que ara venen els fills dels que van començar i llavors també continues tenint un vincle.
2: Tu podries contratar una empresa, però una empresa no t'ho faria com ho fan ells. Per què? Perquè la gent que està a la gincana porta molts anys fent de control i és gent que s'estima la gincana, que d'això són 30 anys. Es podrien parlar d'una tradició única a Catalunya, que crec que no es fa enlloc més.
7: Jo crec que és perquè és una cosa única, que és una cosa que solo se hace aquí i és algo que hace comunidad, el pueblo, y yo creo que la gente de aquí de San Andreu le gusta por eso.
13: ¿Sabes cuando muchas veces adultos intentan hacerse los guays o los cools haciendo cosas para gente joven y no lo acaban logrando? Creo que eso es lo que quizás ha pasado en otros pueblos o ciudades. Pero en cambio en San Andreu de la Barca la hacemos nosotros, las pruebas las hacemos nosotros. Los hermanos mayores son los que dicen a los pequeños, como mi hermana me decía, qué divertido, voy a hacer la gincana. O sea, es algo guay, no es una fiesta en la que vas arreglado, bebes un poco, bailas un poco, no. Aquí tienes pie a hacer absolutamente todo lo que tú quieras.
6: Lo mío de la gincana nocturna no es el día que fas la gincana nocturna o si reps o no un premi, que això és, evidentment és secundari. I un dels grans valors, jo crec que de la gincana nocturna, és que el premi no és un valor econòmic, és simplement o un diploma acreditatiu i que això doncs, et fa satisfacció rebre'l, no? Una menció. Però sí que de la gincana nocturna el que recordo més, el que és, quan participava, el que m'agradava molt era la preparació.
8: Jo crec que, además de todo el tema de controles, de participantes, del buen rollo, creo que también tiene que ver mucho que la gente del pueblo acepta ese evento como tal, como propio, y aunque no participen, aunque sean vecinos que a las 2 de la mañana están durmiendo, lo respetan y lo apoyan, por así decirlo. Y creo que eso es muy importante para que esto haya llevado a ser lo que es, porque al final yo entiendo que tener a 600, 700 personas corriendo por el pueblo durante toda la noche no sea del gusto de todo el mundo. Pero el llegar a respetarlo y entender que se ha hecho ya una tradición, que es un evento muy importante y que al fin y al cabo es una noche al año, ha hecho que llegue a ser lo que es. Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la campa de aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander de la Barca. Ostras, pues yo he ido a la gincana, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
2: El volumen de personas que participaban i que participa actualment és brutal. En teoria som 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12, 13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
20: S'ha hagut d'anar ficant doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions, s'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè, clar, amb tanta gent es feien cues interminables. T'ho compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que es poguessin fer dos grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincana té plaça assegurada per la següent prova.
2: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això doncs, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni
0: y que es bello y que funcione.
19: La gincana era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
21: Abans era bastant més cràpula, això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó llavors ho vivien bé. És a dir, que els subornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I...

0: una sola palabra es complicado de definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
1: El event de la Festa Major, no? Vull dir, és un dels events més de puta mare que es fa al poble.
2: Sí, és un 9% en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama, ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
3: Tradició, jo diria tradició.
4: Participació, diversitat, singularitat.
5: Innovació, per això que t'he dit, perquè és una cosa que no se hace en muchos pueblos.
6: Per mi seria patrimoni santandreuenc i, si és possible, patrimoni de la humanitat.
7: La paraula és cripicriu. Quan tu vas fora gincana, escuchas cripicriu, cripicriu durante todo el camino, ¿no? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando cripicriu. Y cuando llegas al final, es como un mensaje que se te ha quedado grabado.
8: Per mi és patrimoni, en plan... Sí, és un símbol més de Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tant persones joves, no?
9: No sé, la gincama és moltes coses, és competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de Festa Major des de la nit fins a primera hora del matí.
10: Bogeria, desinhibir-te, amb permissivitat i en fer coses bizarres, no?
11: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics, i com a organitzador crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama, les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
7: Sería celebración, al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
12: Per als joves i fet per als joves.
13: És això, destrucció, competició, bueno, és una miqueta lixeria, així, amb aquestes dues paraules.
14: Jo crec que la millor paraula, segur que n'hi hauran de millors, eh? Però la millor paraula seria dir que és com una cultura.
15: Jo diria que tradició o comunitat.
16: És que és el DNI del pueblo.
17: Diversió. Antes muerta que sin gincama nocturna.
18: La mejor noche del año.
19: Fàcil, con tongo.

0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, tota una tradició per la festa major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la gincana nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
2: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs

0: podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
1: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
0: Esperem que sí, al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebrà molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi. I això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat al juny i al juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la Regidoria de Joventut?
0: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta pool party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
0: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9 d'acord? També per temes logístics. També entenem pues, poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit i esperem que molts joves aprofitin doncs, aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que a veure com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat? Fa només uns dies.
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia, ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
1: En català, eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
1: A veure, perdoneu a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
1: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
1: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
1: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certificis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
1: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
1: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
1: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
5: És un punt també això de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no sí. crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar.
4: La pàgina web,
5: clar,
4: com
5: clar.
4: Ha passat en els dos
5: MP3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
5: sí.
4: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors, ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no, seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deia Sant Infosap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina de ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar.
6: I quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir... Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria puntualment...
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, una aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
5: Aquesta seria la bàsica.
1: Està bé.
5: A tot arreu, s'escolta sí. Àustria, s'escolta Sant Andreu, però també s'escolta Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
5: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
1: Quan tinguem la seu allà.
5: La seu allà.
1: Està bé.
5: I l'última, que jo crec que és una cosa més passivo-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
5: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
1: Em queda una tercera, eh?
5: Et quedes amb la tercera,
1: eh? Potent, sí.
5: Et compromets,
1: és agressiva, però...
5: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
1: Home, i tant.
5: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
5: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de, com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua, veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no? No oferim, sobretot, com diu la Clara, no? Diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no? I al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
4: No
0: cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure quan
3: tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Roba, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació, si tenim previst fer anar a sortir a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, pues, aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: Anem avançant, és una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena hora de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants, petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no, que amb la calor redueix, no, com aquesta sensació de tenir gana, no, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no? Per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs, ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: segurament
3: Laia.
0: Que es donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anar bevent aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits,
0: nens
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquesta sensació, a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten al telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Intentar estar
0: el més fresquet possible, no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, perdona, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també.
3: A més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens no han aquestes infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, su, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets... són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim quatre tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual, abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs, Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: No? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
3: no.
0: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui, i també gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquest Via Directe d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directe, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, un dia més al capdavant del Via Directe d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això. Mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre. Els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor dels drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? La gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no estan, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir. Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat del ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No,

0: una cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
0: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
1: Ara tinc un problema, perquè... Clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, sí. No sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però bueno, ja
0: no,
1: podem parlar de l'altre, però...
0: Ja en parlarem.
2: M'ha passat el mateix.
0: Això és culpa meva, això és, ja reconec que...
1: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot al final, tot s'aprofita.
0: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Se'ns deia el Jordi, el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
1: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia, el 3% que queden. Moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
0: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també.
1: Sí,
0: perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no?, potser.
1: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que... Això és complicat de processar.
0: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... No ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
1: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè la gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
0: Clar.
1: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
0: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí, sí.
2: És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir... És que el clima sempre ha canviat. És que els estius sempre fa calor.
0: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat.
2: Sí.
0: Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
2: Clar, sempre ha plogut. I a veure, i abans...
0: Són cicles, no?
2: Una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més

0: que els humans. Això t'hi trobes, de fet. És que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, eh? No dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
0: És a dir, ara m'ho
1: compares... I haurien d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
0: Aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. Deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com a arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
2: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
2: Sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això. Suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
2: Si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent.
2: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
2: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica.
2: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
0: Una pregunta. A veure, què...
1: Jordi, digues.
0: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
2: Aquest, no, abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
0: Sí, exacte.
2: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
0: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
2: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com lo del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, i segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè és, ostres, jo estic aquí amb un tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
2: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això és, comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això que té, crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
0: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant en tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, replegats. Diguem.
0: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
1: Hòstia.
0: Dels animals marins. Clar, es veuen aquestes coses. Però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem hem de recórrer altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
0: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
1: És un viatge en el temps, diguem.
0: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. És com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc,
0: que és 1.280, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
0: Exacte, i aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que, no?, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
2: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondran que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant, bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
2: Sí, i això és contraproduent, perquè... Això, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
2: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
2: Sí,
1: sense fer enfadar
2: a
1: ningú, però una mica és veritat, no?
2: Aviam, aquí hi ha solucions, o sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
1: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
2: Sí. Passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o, o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: tot això.
2: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
2: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
2: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
0: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
2: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de la bossa.
0: Bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
2: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. Però no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
2: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé.
1: Per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
0: Sí.
1: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
0: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
1: Ah,
0: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no? Sí, mira, sí, si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte. El canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades. Sí. No s'ha de creure, no es pot opinar. És unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
0: I aquestes dades,
1: no?
0: Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, maliciosament fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment, i ara si em permeteu, directament des de Roses, la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants, d'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riure's. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: sí?
3: Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ah, ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
1: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
2: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres
1: coses.
3: Vídeo,
1: sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre és... està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: Molt bé,
1: és un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Per això t'han fitxat,
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial. Però això va passar a principis del segle XX, i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... Ja existia. Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha hagut una sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs, fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Tal, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar algú o no, doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia, doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Clar, què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
3: Clar, aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va obrir el seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
3: Sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú? Sí?
0: Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Que això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
0: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit.
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí. $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això. Clar,
3: era molta... Ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven. I s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, eh? Que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos quedaven tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor del final del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de la Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de la Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot
3: encaixa.
0: Clar.
1: Totalment.
3: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
2: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
1: surt
3: igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, no? Sí. La dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915 el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres més de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats perquè passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10,000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament
0: o... Precís, això.
3: Sí, sí. Sí, sí.
0: És molt precís.
3: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això, clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah!
0: Ojo. Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau, una pluja normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant, o sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys d'infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
2: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Clar. Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me. No? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
0: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha de passar? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: Era un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs els autoritats va dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar a emportar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví. O sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centre Amèrica, fent aquests invents de crear pluja.
1: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Ah. Estem a l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec que el 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, la ciutat segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està.
1: Aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
1: més palabras mayores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria que Tom va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret. Tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774. No exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada de peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: 5.
1: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.
2: Si a caso madame la notte ti chiama

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà al so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susana i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti ser vita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i en Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.

Malgrat la gelosia de Fígaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura. Canta Christian Karcher.

0: Tracte final de les noces de Figaro de Mozart quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com ja és habitual i tradicional, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, i atès que aquest cap de setmana que s'alvira és la Festa Major de Pallejà, doncs programarem la sardana que va dedicar als amics de la sardana de Pallejà, que va ser una petició dels esmentats amics i que va ser estrenada per la cobla Viladolesa el dia 12 de juliol de l'any 2009 a la mateixa plaça del Castell i ballada en una sola rotllana d'amics i veïns de Pallejà, complia total plaça. Aquesta sardana es titula La plaça del Castell i la interpreta la cobla Els Mongrins. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la magnífica interpretació a càrrec de la Cobla Els Montgrins de la Sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, titulada La plaça del Castell, avui musicalment ens acompanyarà la Cobla Marinada amb sardanes dedicades a Eugeni Molero. 25 anys des de que es va enregistrar aquest disc que ens havia deixat l'any 2009. Doncs una pinzellada d'Eugeni Molero i Pujós, direm que és un dels més importants comentaristes de temàtica sardanista. El seu pas per aquest apassionant món de la sardana, Eugeni Molero va gaudir d'infinitat de bons amics, molts d'ells compositors, que, al plorar la seva absència, ho feren de la millor manera que sabien, amb una composició. El recull de sardanes que avui escoltarem són peces dedicades a Eugeni Molero. Totes elles, algunes mai enregistrades anteriorment, reflecteixen l'estima, el reconeixement i l'enyorança dels seus autors vers l'amic absent. Com a escriptor i divulgador del fet sardanista i la música de cobla, Eugeni Molero va despertar de seguida admiració. Per la seva traça literària, pels seus coneixements profunds i pel seu engrescament apassionat i encomanadís. Els seus comentaris encara avui són exemple del què i el com haurà de ser la crítica musical. Hauria de ser la crítica musical. La tasca de l'Eugeni ha quedat com a mostra de feina constructiva en la divulgació de les activitats sardanistes, moltes de les quals han millorat enfocaments gràcies a les crítiques que l'impetuós escriptor publicava.

La següent sardana, com he anunciat abans, porta per títol Recordança i és del mestre Max Abar, nascut a Perpinyà i malauradament també ja traspassat, i també va ser una de les sardanes que vaig dedicar al nostre company i amic d'aquí de ràdio, Jairo Ernesto Silva. Recordança, de Max Abar.

Seguim ara amb una tercera sardana, en aquest cas del compositor Emili Saló, que porta per títol Evocació afectiva.

Seguim ara amb una sardana del compositor Rafael Ferrer, que porta per títol A un home bo. Com totes les que avui ens estem escoltant, ens les interpreta la Cobla Marinada de Badalona, que feia força temps que no la programava. A un home bo, de Rafael Ferrer.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb aquest recopilatori enregistrat per la Cobla Marinada, dirigida per Esteve Molero, amb sardanes dedicades al seu pare. Amb motiu dels 25 anys del seu traspàs, van enregistrar tot aquest reguitzell de sardanes que avui estem escoltant i que, tal com diu el títol, 25 anys, sardanes, Eugeni Molero, Cobla Marinada. Precisament la sardana que ve a continuació és de l'Eugeni Molero, el fill. Porta per títol El portal de les ànimes.

I seguim ara amb una sardana de la compositora Concepció Ramió, que fa molts anys que dirigeix a la cobla Bellpuig Cobla. Aquesta sardana porta per títol Engrunes d'enyorament.

I seguim ara amb una sardana de Francesc Mas Ros. Porta per títol A l'Eugeni Molero.

La següent sardana és del fundador de la Cobla Ciutat de Girona, Lluís Buscarons. Li va posar per títol Enyorant el bon amic. Seguim amb la Cobla Marinada.

Seguim ara amb una sardana del compositor Lluís Duran. Ja som a la recta final del programa. Aquesta sardana porta per títol Bon Record.

i la darrera sardana que ens oferirà la Cobla Marinada porta per títol Els ocells et canten i és de Conrad Saló.

i marxarem amb un ballable adaptat, arranjat per a cobla per part de Jeroni Velasco. M'estic referint a l'obra més coneguda de la sarsuela La ben amada, que porta per títol València. Unes pinzellades fins a les 10. Res més, amics, recordar-vos que tenim ballada de sardanes a Pallejà diumenge a 2:15 de vespre amb la cobla Maricel. Adéu-siau a tots.

0: y espero que no se me malinterprete, lo mejor para asegurar el tiro y que podamos disfrutar total o parcialmente de este eclipse es que la mejor opción, lo siento, pero es que tengamos ola de calor, como está pasando en estos días.
1: Un anticiclón potente.
0: ¿Qué ocurre?
1: Que todo,
0: ahora claro. Estamos ya en puertas de otra ola de calor, cielos despejados, ni una sola nube. Es la mejor manera, como digo, para asegurar el tiro. Ola de calor, cielos despejados y que evidentemente no tengamos incendios.
1: Y aún así, Alan, cuidado porque hace no mucho, el lunes de la semana pasada, creo que fue, un día aparentemente tranquilo.
0: Cierto.
1: Con un poquito de aire frío que entró y con las tan elevadas temperaturas que tenemos, fue suficiente para provocar convección muy local y se nos formó un chubasco encima nuestro.
0: Sí. Y en algunos lugares además fue tormenta seca.
1: Exacto. O sea que la meteo va a tener su momento. Y esperemos, como dices, pues que no estropee la experiencia, porque hemos visto al principio lo difícil que es que en un mismo lugar podamos disfrutar, y creo que el próximo ya no vamos a llegar para verlo, con lo cual cruzaremos los dedos para que pues eso, la meteorología, pues en este caso, no nos fastidie un poco la experiencia.
0: Y hablábamos de la meteorología, pero también hay que tener en cuenta el propio relieve, ¿de acuerdo? En el momento de la totalidad del eclipse, el sol se encontrará a una altura de menos de 5 grados, como ya comentabas antes, y que, por cierto, vamos a hacer un matiz. Eso de los grados, 4,1 decías tú, esos grados son, digamos, la medida astronómica habitual que indica que el sol estará muy cerca de
1: del horizonte. Cero sería el horizonte, 4. La bóveda astral completa son 180, ¿vale? Pues 4 grados, imaginemos. O sea, sería un ángulo, pues como de 4 grados, nada, es prácticamente tocando el horizonte.
0: Pues teniendo en cuenta esa ubicación, esa posición del sol, pues será importante esa zona de relieve para tener una mejor visibilidad, como decimos. Tanto orografía como meteorología son factores muy importantes para poder disfrutar de ese eclipse total o parcial en función de la zona donde estemos o donde vayamos. Y bueno, Carlos, uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ¿vale? ¿Se puede mirar directamente al eclipse?
1: Evidentemente no. Y luego veremos que tampoco se valen métodos un poco chapuceros que se han visto en otras ocasiones, ¿vale? Nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada. Salvo, hay una excepción, y que quede muy claro cuál es, que es esos escasos segundos, o minuto y medio, decíamos, en la zona donde más, donde el sol quede completamente cubierto y estemos en la fase de totalidad del eclipse. Ahí sí es seguro quitarse cualquier protección ocular que tengamos y se podría mirar directamente al sol. ¿Por qué? Porque tendremos toda la luz tapada por la luna y no recibiremos esa radiación.
0: Por lo tanto, bueno, salvo esa excepción, pero es evidente que hay que prepararse para ello. Entonces, Carlos, ¿qué protección debemos utilizar?
1: Bueno, pues para disfrutar del espectáculo de forma segura hay diferentes opciones. Ya luego comentaré las que no. Las que ya he visto alguna vez por ahí en algún eclipse parcial anterior y no se pueden utilizar. El método más conocido son las gafas con filtro solar, certificadas según pues la norma ISO 123.12/2. También se pueden utilizar medios de observación indirecta como telescopios, también evidentemente equipados con filtros solares adecuadas, o un método más sencillo que se llama pinhole, que al final es una chorrada, es un agujero que se hace en una caja de cartón y la sombra se proyecta sobre una superficie, con lo cual hacemos pasar el poquito de radiación solar y lo que vemos a través de ese agujero es, digamos, pues como la sombra del sol y la luna, y entonces veríamos pues proyectada el eclipse sobre una superficie, haciendo pues ese atravesar la luz por ese agujero. ¿Cuáles son los métodos no seguros que hay que evitar? Y ya te digo que esto lo he visto. Gafas de sol. Evidentemente, las gafas de sol tú no puedes mirar directamente
0: bajo ningún tipo de gafa de sol.
1: Nada.
0: Ninguna.
1: Nada. Tampoco. Yo recuerdo haber visto gente con los negativos de las fotografías. ahora ya no se usan, pero antiguamente las cámaras analógicas,
0: ¿no? Exacto, lo del carrete
1: no se pueden. Radiografías también había visto observar, tampoco se puede. Gafas de soldador sí, porque creo que cumplen la norma, pero vamos, eso, a evitar todo lo que no sea una manera segura de observar el eclipse.
0: Ante ese tipo de gafas de soldador que decías, o cualquier otro material que puede utilizarse, ante cualquier duda, mejor preguntar a un experto y salir de dudas. La seguridad ante todo.
1: Eso es.
0: Y siguiendo con este punto, ¿qué pasa si usamos prismáticos o telescopios?
1: Bueno, pues todavía más peligroso, sobre todo si no utilizamos filtros solares específicos. Pues claro, hemos de pensar que los telescopios o los prismáticos nos acercan todavía más eso y concentran la radiación en un solo punto, con lo cual todavía más peligroso. Aquí podemos achicharrarnos la retina, pero totalmente, con lo cual evidentemente seguro que hay pues entidades de estas dedicadas a la astronomía y tal que harán observaciones. Pues esta gente cogerá aparatos totalmente preparados y hacer una observación con ellos pues sería muy recomendable, pero nosotros desde casa, evidentemente, si no disponemos de filtros y tal, no usar ni microscopios, ni prismáticos, ni nada similar.
0: Una pregunta muy interesante, Carlos, que te quiero hacer es si los animales reaccionan al eclipse.
1: A ver, sí reaccionan, evidentemente no en las zonas donde no sea la totalidad, ¿vale? Y además, hemos de tener en cuenta que van a ser muy poquitos minutos, pero sí reaccionan. Hay animales, por ejemplo, algunas aves regresan a los nidos, ciertos insectos comienzan pues su actividad nocturna y muchos animales pues se comportan de alguna manera como si estuviese anocheciendo. Con lo cual, sí reaccionan. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en San Andreu no lo vamos a poder comprobar porque, ya digo, aquí no podremos observarlo de forma total. Y Alan, para terminar un poquito con el programa, creo que hemos dado pues suficiente información, creo que ha quedado claro, pero ¿qué consejo nos darías o darías a la gente que quiera disfrutar de este eclipse?
0: Pues en base a todo lo que hemos explicado, bueno, pues resumiéndolo muy fácil, planificar con antelación, ¿de acuerdo? Elegir bien el lugar allá donde queremos ir, disponer, evidentemente, lo que acabamos de decir, de gafas homologadas, consultar, por supuesto, la meteorología, pero sobre todo también dedicar unos minutos a disfrutar de una experiencia que para muchas personas será única en su vida. Dejemos aparcado el teléfono, grabar, cámaras de fotos, móviles, fuera.
1: Sacarán, gente dedicada sacará, sí, 50.000 fotos mucho mejores que las nuestras.
0: Por supuesto.
1: Con unos medios increíbles, con lo cual, si alguien se desplaza a ver el eclipse, que disfrute.
0: Que disfrute y se
1: que disfrute
0: deje
1: la, exacto, observación. Que se empape del ambiente, que lo viva,
0: que
1: lo viva
0: en definitiva. Es algo único, exacto, y nunca mejor dicho.
1: Que no vamos a volver a ver nosotros. Con lo cual, disfrutar de ello, tomarse esos minutos de relajación, de observar el cielo, de ver el eclipse.
2: Carlos Lara i Alan Alguacil, de companys del programa Llop al Truene de Ràdio Sant Andreu, explicant el per què es produeix aquest eclipsi total solar i com el podrem observar. Recomanacions per observar-lo i sobretot en quines condicions el veurem a Sant Andreu de la Barca. De fet, a Sant Andreu de la Barca no el veurem al 100%, com dèiem, sinó que es veurà al 100%, per exemple, amb Terres de l'Ebre. Les ulleres d'observació han d'incorporar obligatòriament el marcatge CE de la Comunitat Europea, el compliment de la norma ISO 12312-2, la identificació del fabricant o importador, i han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. La Generalitat recomana adquirir-les únicament en establiments especialitzats i també de confiança. Hem preguntat també a Sant Andreu de la Barca, als santandreuencs i les santandreuenques, què opinen d'aquest eclipsi total solar, si el veuran o no el veuran, o si els desperta curiositat. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: El pròxim 12 d'agost el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'estiu, un eclipsi solar que també es podrà observar des de casa nostra, sempre amb la protecció adequada, clar. Però la gent de Sant Andreu de la Barca ho sap? Tenen previst veure'l? Sortim al carrer per descobrir-ho.
4: Doncs m'acabo d'enterar ara mateix, no tenia ni idea.
3: No tenies ni idea? I ara que ho saps, t'agradaria veure'l?
4: Home, sí, si estic per aquí no sé on es pot veure, però sí, m'agradaria anar-hi.
3: Doncs aquí a Sant Andreu es podrà veure parcialment. Parcialment vol dir, no t'imagines que es vegi la meitat, es veurà el 98%, o sigui que es veurà bastant bé.
4: Ah, bueno, doncs sabent que es veurà bastant bé, doncs potser sí que m'apropo on vagi la gent. Imagino que hi haurà alguna activitat per anar a veure'l, o hi haurà algun punt específic on es veurà millor.
3: Aquí a Sant Andreu, en principi, no hi haurà cap organització sobre el tema de l'eclipse solar. Això sí, hi ha les recomanacions de portar ulleres, te les coneixes?
4: Sí, lo típic de portar ulleres per no quedar-te sec i poca cosa més si no mirar directament cap al lloc de l'eclipse.
3: Serà el 12 d'agost cap a les 8 i pico, 8:45. Tens, ara que ho saps, pensat sortir a veure'l o et passarà desapercebut?
4: Doncs potser li dic a la meva companya de pis i alguns amics d'anar a veure'l allà, on sigui.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
4: Crec que sí, però ara mateix no recordo on, però sí, quan el típic dia que hi ha eclipse, alguna vegada sí que he estat per allà.
3: Creus que és un esdeveniment especial o és una cosa que tampoc li dones gaire importància?
4: Home, és una cosa que si et pilla el lloc i tens l'oportunitat de veure, està guai, però tampoc vaig, no sóc gran expert, no vaig buscant els eclipses allà on siguin, ni tinc les dates marcades.
3: L'eclipse solar es podrà veure al 100% de la seva totalitat en determinades zones de la península ibèrica, per exemple, a Tarragona, es podrà veure al 100%. Sabent aquesta informació, t'agradaria desplaçar-te per veure el 100%, que vol dir que hi haurà foscor absoluta?
4: Home, estaria bé, però potser aquell dia no sé ni què estaré fent. Si en carta hi puc anar, hi aniré, i si no, doncs el veuré per aquí, pel poble, que és més còmode.
3: Hi ha qui diu que els eclipses solars els impressionen, o fins i tot els hi fa respecte. A tu què transmet un eclipse solar? Et fa por? Et fa curiositat?
4: No, por no. Al final, si és foscor, és una mica d'oscuritat, no fa por. El que sí que em genera una mica d'incertesa de saber com és, perquè mai he estat en un que jo tingui ara plena consciència.
3: També és important que si t'oblides i després et pilla pel carrer passejant, no miris directament al sol, perquè et pots quedar sec, ho saps, no?
4: Ja apuntaré el 12 d'agost per mirar cap a terra només.
3: Creus que la gent avui en dia continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquest? O amb el mòbil jo ho veiem tot i la gent passa i diu, mira, jo ho veuré després resumit per TikTok?
4: Jo crec que la gent li interessa estar-hi per fer la típica foto, el típic vídeo i ja està, per fer una mica de posto i dir, hòsties, vaig estar-hi, però al final després ho podem veure repetit.
3: Llavors tu què faràs?
4: Intentaré veure'l, i si no, doncs l'hauré repetit.
3: Sabies que aquest 12 d'agost hi haurà eclipse solar visible a Catalunya?
5: Sí, ho he vist a alguna xarxa social, TikTok, Instagram.
3: Tens pensat sortir a veure'l?
5: No, perquè no tinc ulleres.
3: I no les aconseguiràs?
5: Hòstia, és que no sé, no crec que les compri.
3: Aquí a Sant Andreu de la Barca es veurà parcial, però parcial vol dir el 98%, o sigui que si estàs per aquí passejant, per nassos el veuràs.
5: Bueno, sí, llavors suposo que sí, no sé quina hora és, igualment no m'he informat molt, només sé que hi haurà eclipse i prou més.
3: És a les 8:30 del vespre.
5: Bueno, pues no sé què estaré fent aquell dia, la veritat que no ho tenia previst.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
5: No ho sé, si ho he vist no ho recordo.
3: Si en el cas de que tenim i t'engresquis, el veuries? Com ho faries? O on t'agradaria veure'l?
5: Pues he vist que a un supermercat venen unes ulleres per 2 €, el que fa és que em fa molta banda anar cap allà, i he vist que Montjuïc obre les portes per anar a veure'l, llavors, bueno, si no tinc res a fer, doncs potser hi vaig.
3: L'única zona de Catalunya on es veurà 100%, és a dir, que es quedarà tot completament fosc, és a la zona de Tarragona. Tens pensat potser potser desplaçar-te cap allà a veure'l?
5: No.
3: És el dia 12, és entre setmana, això sí, eh?
5: Bueno, jo estic de vacances, però és igual, no crec que vagi per un eclipse. La veritat és que no és una cosa que m'apassioni, eh?
3: Saps els riscos que comporta mirar directament al sol?
5: Sí, home, per això es venen les ulleres, sí, no... És el que et dic, que no és una cosa que m'apassioni, llavors no és que no m'he informat molt.
3: Et fa respecte, et fa curiositat, et fa por, indiferència?
5: És bastanta indiferència, bueno, és una cosa curiosa, no?, graciosa, però és el que et dic, bastanta indiferència.
3: Ja creus que la gent avui en dia encara continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquests, o amb el mòbil, com que ja ho veiem tot, o com comentes, dius, bueno, si el veig bé i si no, el veuré per TikTok?
5: Jo crec que és el que tu dius, eh? O sigui, hi ha gent que sí. Jo crec que si t'apassiones una cosa que dius, ostres, fa gràcia veure-la, inclús hi ha gent que porta esperança que poso molt de temps, però és el que tu dius, com hi ha molta gent que està en les xarxes socials que deia, si no ho veus en directe, ho veuràs 5 minuts després. Jo crec que perd la gràcia de l'espontaneïtat del moment. Llavors, bueno, jo crec que faré com el que deies ara. Si no ho veig en directe, ho veuré després per les xarxes socials.
3: Important que si et pilla al carrer no miris al sol, eh?
5: Exacte. Bueno, si no, pues...
3: Si no et quedaràs sec.
5: Exacte.
3: Sabia vostè que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar a Catalunya?
6: Sí, sí, estem molt engrescats amb aquest tema a casa, sí.
3: Tens pensat sortir a veure'l o et passarà una miqueta desapercebut? Tens algun plan?
6: Per sort, tinc la sort de que estigui jo a la Costa Daurada i sembla ser que és un dels llocs on es podrà veure amb molta facilitat i en molts llocs. Per tant, sí, sí, estem posadíssims amb aquest tema.
3: Has vist alguna vegada algun eclipsi?
6: Sí, si no recordo malament, el darrer que va ser el 1980, exactament ara no me'n recordo, i em va impactar molt.
3: Com va ser l'experiència?
6: Doncs l'experiència va ser molt, de fet, va ser molt engrescadora, perquè jo recordo que estàvem, crec que fèiem l'educació primària i es va parlar molt d'aquest fenomen, i recordo doncs que ens donaven instruccions per les ulleres i tot això, el mateix que passa ara, però de fa uns quants anys, bastants, jo diria que fa 30 anys, però no et sabria dir la data exacta.
3: Llavors m'imagino que saps que no es pot mirar directament al sol, que necessites ulleres. Tens ja les ulleres? Com funciona això?
6: Efectivament, sí, sí, tenim les ulleres al nostre municipi de la Costa Daurada, on estiuegem, a Coma-ruga concretament. Van estar donant gratuïtament ulleres de sol, perquè el Vendrell és un dels llocs on es veurà bastant bé, però no vaig poder baixar i una cosina nostra s'ha encarregat de comprar-ho. I realment és que primer de tot val la pena, perquè així és una visió més bona, així és com ho vaig veure fa tants anys, i en segon lloc, segons han dit els experts, és perillós mirar directament, perquè et pot fer malbé la vista.
3: Sigui per curiositat, per passió per l'astronomia o simplement per gaudir d'un moment únic, el 12 d'agost molts miraran cap al cel. Recordeu, això sí, que un eclipsi solar només s'ha d'observar amb ulleres homologades o sistemes de protecció adequats.
2: Important per veure aquest eclipsi és portar, doncs, ulleres homologades. No s'han d'utilitzar ni ulleres de sol convencionals, ni radiografies, ni vidres fumats, ni CDs o qualsevol altre sistema casolà per observar l'eclipsi. Igualment, està totalment desaconsellat mirar el sol amb prismàtics, telescopis, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar homologat situat davant de l'objectiu, ja que poden provocar lesions irreversibles a la retina. Per tant, si voleu observar aquest eclipsi solar del dia 12 d'agost, ho heu de fer-ho amb condicions, portar aquestes ulleres homologades. Hem parlat de quines són aquestes ulleres homologades. L'eclipsi solar del 12 d'agost començarà a les 7:34, assolirà el màxim d'ocultació a les 8:29 i el sol es pondrà a les 8:55. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, l'eclipsi no arribarà a completar-se visualment perquè la posta del sol s'avançarà al final del fenomen. Sí que es podrà observar, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Uh-huh. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat d'una manera molt festiva el 30è aniversari. Uh-huh. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
8: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
2: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
8: Bueno, de manera sempre molt diverses. Hi ha grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
2: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
8: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
2: No preguntarem què és el que busca el jurat, no? Per no donar pistes.
8: No, totalment.
2: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
8: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra festa major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra festa major.
2: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
8: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
2: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
8: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre els mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
2: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
8: no,
2: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
8: Clar que no, ha de ser secret fins l'últim moment, però sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
2: No, ja veus, estan treballats, eh?
8: Sí.
2: Que darrere hi ha una feina.
8: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí.
2: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
8: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els hi agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer cop La Festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
2: Tenim la festa o la Gincana Diurna, tercera edició de la Gincana Diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Uh-huh. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
8: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
2: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna, sí, a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
8: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
2: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
8: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
2: Dilluns 7 de setembre, les Calacaixes, també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
8: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
2: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
8: Sí.
2: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
8: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
2: I gent molt jove, més, eh?
8: Sí, sí,
2: gent,
8: sí,
2: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
8: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
2: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
8: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que per tant obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
2: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
8: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I una de les activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca que no poden faltar mai és la gincana nocturna. Enguany, la gincana nocturna arriba a la seva 31a edició. L'any passat, per celebrar els 30 anys, es va realitzar un reportatge on diversos testimonis recordaven els 30 anys de la gincana nocturna.

0: Bé, més que jo estar als inicis, vaig estar a l'inici, d'acord? Això ho vam crear un grup de, en aquella època, joves, estem parlant de fa 33 anys, era l'estiu del 92, jo tot just havia acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Jo me'n recordo sempre de la primera, no?, que ens van juntar a les 4 del matí a la banda de l'emissora de ràdio de Sant Andreu, que estava allà a la sala polivalent, una taula, samarretes, tothom pintant-se el dibuix que volia, pensant el títol del seu equip i escrivint-lo. L'únic que van demanar portar una síndria. Pues, com va ser? Pues, anem a agafar la síndria més gran.
0: La cua més llarga de roba per part dels participants i, evidentment, la gent, amb la intenció de guanyar equips punts, doncs és capaç de deixar allà la camisa, els pantalons, les calces, els calçotets i els sostenidors.
2: Era una tirolina que es feia des del campanar, val, amb una corda lligada en un pàtrol, i allà baixaven participants. Una altra prova que recordo era passar la palanca amb una safata plena de gots d'aigua. Una altra era netejar vidres de cotxes a plena nit, a les 5, a les 6 o a les 7, quan trobessis algú. Jo me'n recordo, com a anècdota, sempre ho expliquem al nostre grup, que ens va tocar, vam tenir la sort, o no, també ens va tocar un autocar, i vam tenir que netejar la vida d'un autocar.
0: O fer un forat al palau perquè la gent busqués amb un fotiment de fang, doncs, coses que teníem amagades.
3: Creuar la piscina amb una corda als peus i una altra per dalt.
4: Ens ficaven a dintre d'una tenda de campanya i ens havien de posar tots els mitjons que hi havia. Però, clar, potser era una tenda d'una persona i hi havia allà 6 persones, allà tothom ficant-se. Era un embolic molt bèstia.
2: Bé, la meva participació a la gincama, doncs, va ser participant al principi, en els dos primers anys, que eren grups de 4. Després vaig estar un parell d'anys fent de controls, també, i llavors, bueno, passar a treballar a l'Ajuntament, doncs, se'm va encarregar de portar jo la gincama com a organitzador i vaig estar, doncs, 10 o 12 anys portant la gincama com a organitzador.
5: Yo lo que hacía era ir con mis primos mayores y entonces me agrupaba a su grupo de amigos. Es muy distinto cuando lo vives desde lo que es tú como participante a cómo lo vives como cuando eres control.
6: La meva vinculació amb la gincana és des de la primera edició, o sigui, la primera edició de la gincana nocturna, i vaig participar. Recordo que va ser una experiència molt gratificant. Llavors no hi havia ni tema de gincana, ni disfresses, ni carros tampoc de la gincana, i eren proves que es feien per primera vegada, a més, per la nit, durant tot el poble, tot el recorregut que feien per la ciutat, i va ser una experiència molt gratificant. No sabíem que era una gincana nocturna, ens va agradar molt, i bé, els meus amics vam apuntar-nos a la segona, a la tercera i a la quarta.
1: Ja quan portava 18 gincames així fetes és quan ja vaig passar a fer de control una miqueta, perquè al final els grups ja no aconsegueixes fer-los, i bueno, dius, ja que he participat i m'ho he passat molt bé, em dedico a fer també de control, que també realment tu passes molt bé, que molt bé.
4: Tot això comença uns dies abans ja, perquè hem de fer primer repàs de tot el material que ha quedat de l'any anterior, veure el que necessitarem, fer un recordatori de tants pans, tantes botifarres, tant carbó, tot el que cal. Després, el dia de la gincana, pròpiament dit, aquell dia quedem molt aviat, quedem potser a les 4 de la matinada o a quarts de 5. És una estona que és bastant entretinguda i que has de tenir tot preparat perquè a la que sigui l'hora de començar a servir puguem pam, pam, pam, molt, molt ràpid. I que estigui, o sigui, que tinguem totes les botifarres ja fetes.
7: És divertido ver cómo vienen los grupos, es divertido ver cómo se esfuerzan en hacer la gincana, cómo están, cuando se les estás explicando, están súper atentos, quieren hacerla perfecto. También es divertido cómo vienen y te empiezan a dar sobornos, y es muy divertido. Desde la parte de la organización, a mí me parece que es mucho más divertido que hacer la gincana.
8: El tema de los trambolics vino ya bastante tarde, realmente. A lo mejor fue 2011 o 2012 cuando ya empezamos a mantener el nombre. Esta va a ser la 21ª edición, si no me equivoco. Empezamos en la décima, en el décimo aniversario. Y con el tema de la pandemia que hubo los 2 años de parón y tal, pues eso, 21ª edición. Yo creo que al final también somos gente del pueblo, prácticamente todos. Pero creo que lo que destacamos es eso, de seguir año tras año ahí picando piedra e intentando también llevar buen rollo.
9: Vam ser possiblement
1: dels primers o els primers de que vam aportar carro a la gincana, no? Era una mica per portar roba o portar el material, no? I de comptes de portar una motxilla era molt més còmode per veure carros, no?
9: Cuando cumplimos 16, os apuntamos por primera vez a la gincana. Y desde entonces creo que hicimos todas las ediciones, menos un año que perdimos el papel y entonces no pudimos terminarla, no teníamos plaza. Y ese año la hicimos con el grupo de Enchufaos, que también es otro grupo mítico. Y bueno, al final llevamos desde los 16 haciéndola. Yo ahora mismo tengo 27, entonces llevamos bastantes ediciones repitiendo un año tras otro.
10: El nostre grup sempre hem volgut no anar a guanyar, sinó passar-nos-ho, imagino com molts grups, però passar-nos-ho molt bé. Sí que volem fer pòdium sempre i tenim aquesta cosa d'anar a por todas.
11: Jo crec que los Pickers ens han diferenciat per diverses coses. La primera ha estat per sempre intentar portar un carro xulo, I d'altra banda, també la nostra competitivitat sana. És a dir, nosaltres no se'ns han caigut mai els anells d'anar a aplaudir quan baixaven de l'escenari l'Esquadrón d'en Simón, el Team del Peluquín, Los Antes Muerta. Aleshores, penso que això ens ha caracteritzat i ha fet un grup de rivals de Gincama que eran rivals y eran también companys.
12: Nuestro grupo tiene una historia, nuestro nombre de grupo, que es muy divertida. Se llama No soy el stripper. No es un juego de palabras tan divertido como otros, pero es lo que nos dijo un policía al abrirnos la puerta de casa un día que hacíamos mucho ruido en una fiesta en casa. Y un amigo chilló, ¡es el stripper! Y lo primero que nos dijo el policía fue, primero de todo, no soy el stripper. Así que así nació un poco. Después de ese verano ya sabíamos que íbamos a ser No soy el stripper.
13: Como grupo, lo que aporta la gincana es una frescura, una diversión y sobre todo contenido, porque nos encanta hacer contenido en nuestras redes sociales y también ser reconocidos por los demás.
14: Somos un grupo que vale como para un roto o para un descosido, ¿no? En un momento en el que un control te dice... de este punto último depende la puntuación final. Entretenednos, ¿no? Y igual una persona te puede hacer un castell porque somos todos castellers, o otra se puede mojar y puede hacerte un baile sexy con jabón, o de repente te encuentras a otro que está cogiendo con la boca al vuelo un flan. Cuando ingresas en misa y repicando, la primera pregunta que te hacen es: ¿estás dispuesto a darlo todo, incluso dejarte una pierna, como pasó con Gemma un año, por el camino para subir al escenario a recoger un premio? Y todos han contestado que sí. Entonces, pues, evidentemente, venimos a darlo todo.
15: Nosaltres esperem fer pòdium un altre cop com l'any passat. L'any passat va ser com una mica en plan por los pelos, no? A la tercera va la vencida. Però sí, esperem tornar a fer pòdium i aviam si tornem a fer una altra victòria. Però bueno, venim a tope, amb forces, donant-li una volta al tema aquest dels videojocs, que a mi m'està costant una mica. Però a tope, amb moltes ganes.
16: Nosaltres potser no érem dels més originals a l'hora de fer un carro o de fer un tema, tot i que recordo un dels temes que va ser el Chiringuito de Juan Andrés, que jo crec que aquí ens mereixíem algú més. Després ho donaven totes les proves. Per nosaltres el tema de les proves, poder acabar tota la gincama, que en el moment que vam començar és quan la gincama, els grups no finalitzaven totes les proves i llavors s'anaven aplicant, diguéssim, diferents canvis perquè es potenciés el fet d'acabar les proves. Nosaltres érem dels pocs grups que ho acabàvem. I després, amb el temps, ja anàvem a buscar la nota. Enteníem que buscaven els controls, enteníem que el show formava part també de cada prova i, evidentment, ens vam anar adaptant, renunciant potser al premi del carro o de la creativitat o originalitat, doncs perquè hi havia altres grups que ens passaven la mà per la cara.
17: Nosotros, el entorno nuestro, siempre, tanto en el Team del Peluquín como de los grupos anteriores al Team del Peluquín, siempre hemos ido por el carro. Nosotros lo que nos ha gustado, nuestro referente era el grupo de los Oblego y compañía, que hacían aquellos carros tan grandes, y nosotros el referente era ese y queríamos un poco ir a por ese tema.
18: Yo he crecido desde pequeñita viviendo las carrozas de la Team del Peluquín. Es innegable para mí. Eran prácticamente familia mía y son los que siempre se han merecido ganar.
19: Nosaltres vam estar com 5 anys que no vam acabar la gincama.
17: I de cop i volta, un any, ens van donar, no sé si una mansió, perquè la vam acabar i vam quedar com segons o tercers, o per punts així, i ens van donar una mansió i vam dir, hòstia, pues, igual podem fer alguna cosa.
19: Pues como Borrachos Terror United es la primera vez que participamos, y sí que es verdad que el año pasado quisimos apuntarnos, lo que pasa que al final no sabíamos cómo funcionaba todo y no pudimos, y se nos echó el tiempo encima y no pudimos apuntarnos, pero este año nos hemos apuntado y es la primera vez que participamos. Pues en un principio la encaramos con mucha ilusión, porque como es la primera vez que la hacemos, la encaramos con mucha ilusión porque es algo diferente que nunca la mayoría del grupo no la habíamos hecho, y en un principio no vamos a ganar, vamos a intentar hacer todas las pruebas.
20: Yo creo que lo que ha hecho especial a Escuadrón Don Simón es la competitividad. Ningún grupo era competitivo. O sea, sí que había buenos grupos, no, pero ninguno tenía la actitud de salir a ganar a toda costa la Gincama. Fuimos el primer grupo en tener un nombre, hasta que nosotros no decidimos poner un nombre cada año. No, los grupos cada año cambiaban y hacían un nombre acorde al tema, y fuimos el primer grupo en tener un nombre, los primeros en tener Instagram, que para ser nosotros los que no somos grandes amigos de la tecnología, fuimos los que introdujimos las estrellas. De cada estrella que cada gincama que ganábamos, nos poníamos una estrella en el pecho. Nos gustaba ser competitivos y a todos los niveles, dentro de la gincama, antes de que empiece y cuando ha acabado.
15: Jo penso que és una cosa que uneix a tot el jovent. I com és una activitat molt àmplia, o sigui, en el sentit de que hi ha persones que es poden dedicar a fer disfressa, hi ha persones que es poden dedicar a fer carro, hi ha persones que potser, en plan, jo què sé, fan molt més esport i són superatlètiques, els donen molt bé les coses de resistència. És com que s'ajunten molts factors en una sola nit, i també una mica s'allunya una mica de les festes tradicionals, no? Però que al final és una festa en si mateixa, però no és una festa convencional, és una festa loca.
16: Jo crec que la gincana nocturna és una tradició, i crec que va més enllà d'una tradició, arriba a ser una cultura, i és una cultura de l'entorn juvenil de la ciutat. És a dir, els joves s'identifiquen com a santandreuencs i santandreuenques perquè molts d'ells participen en la gincama, o perquè tenen aquesta activitat com a fet diferenciador respecte a altres joves d'altres municipis. I, per tant, sembla ser que per poder tenir el carnet de Sant Andreuenc has d'haver participat a la gincama, ja sigui en forma de prova, en forma de fer carro.
1: Una miqueta, és un moment de coses que creus que no faries amb el dia, perquè diria que et fotaria en bronca o tindries problemes. Hi ha una miqueta més de llibertat a la gincama, vale? Es té procurar portar-se bé i no liar-la, no? Però és un moment de llibertat. Ho contaré com a anècdota. Fa molts anys, a principis d'anys, hi havia un cantant d'un grup d'aquí de Sant Andreu, no dirà nom, que anava dient: lo bueno de la gincama, siguen pelotas por la calle corriendo y no me dicen nada.
21: Arriba la festa major i sabem que el dissabte està totalment reservat, està blindat, i tothom té claríssim que toca la gincama. Crec que cada any s'ha forjat una mica més com a símbol de Sant Andreu, i jo crec que és algo que tothom té bastant present a la festa major.
6: Que la gincana nocturna, han hagut ajuntaments que han visitat la gincana nocturna perquè han volgut traslladar la gincana al seu poble, a la seva ciutat, i cal dir que no ha tingut èxit. Per què? Perquè és una cosa única de Sant Andreu de la Barca, i que és una cosa que traspassa generacions. No?
9: És com un evento anual, como podrían ser las Navidades, el Carnaval o el Halloween, pero en este caso nosotros, que no somos muy de salir de fiesta, una actividad que sea lúdica, que nos junte a todos durante un año y que nos haga estar durante una noche a todo el grupo, que durante el año estamos quizá un poco más desvinculados con el trabajo y el día a día, básicamente, creo que lo hace especial, y creo que es lo que hace que cada año queramos volver a participar.
22: El voluntariat. La gent que altruistament perd hores de la seva vida per muntar la gincama, per pensar les proves, per estar el dia de la gincama des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí, que són 6 hores, allà passant finals, fent de control, després fer la botifarrada, que després que també s'ha de valorar això.
4: Els anys 90, com que participava molta gent que eren de la colla de castellers, de la Colla de Diables, o sigui, d'entitats amb les que jo estava vinculada, doncs les vivies amb molta més proximitat amb els participants, perquè, clar, tots eren com si fossin els teus coneguts, no? El curiós és que ara venen els fills dels que van començar i llavors també continues tenint un vincle.
0: Tu podries contratar una empresa, però una empresa no t'ho faria com ho fan ells. Per què? Perquè la gent que està a la gincana porta molts anys fent de control i la gent que s'estima la gincana, que deia, són 30 anys. Es podrien parlar d'una tradició única a Catalunya, crec que no es fa enlloc més.
7: Yo creo que es porque es una cosa única, que es una cosa que solo se hace aquí y es algo que hace comunidad, hace pueblo y yo creo que la gente de aquí de San Andreu le gusta por eso.
13: ¿Sabes cuando muchas veces adultos intentan hacerse los guays o los cools haciendo cosas para gente joven y no lo acaban logrando? Creo que eso es lo que quizás ha pasado en otros pueblos o ciudades. Pero en cambio en San Andreu de la Barca la hacemos nosotros, las pruebas las hacemos nosotros. Los hermanos mayores son los que dicen a los pequeños, como mi hermana me decía, qué divertido, voy a hacer la gincana. O sea, es algo guay, no es una fiesta en la que vas arreglado, bebes un poco, bailas un poco, no. Aquí tienes pie a hacer absolutamente todo lo que tú quieras.
6: Lo mío de la gincana nocturna no es el día que fas la gincana nocturna o si reps o no un premi, que això és, evidentment és secundari. I un dels grans valors, jo crec, que de la gincana nocturna és que el premi no és un valor econòmic, és simplement o un diploma acreditatiu i que això doncs, et fa satisfacció rebre'l, no? Una menció. Però sí que de la gincana nocturna el que recordo més, el que és, quan participava, el que m'agradava molt era la preparació.
8: Yo creo que, además de todo el tema de controles, de participantes, del buen rollo, creo que también tiene que ver mucho que la gente del pueblo acepta ese evento como tal, como propio. Y aunque no participen, aunque sean vecinos que a las 2 de la mañana están durmiendo, lo respetan y lo apoyan, por así decirlo. Y creo que eso es muy importante para que esto haya llegado a ser lo que es. Porque al final yo entiendo que tener a 600, 700 personas corriendo por el pueblo durante toda la noche no sea del gusto de todo el mundo. Pero el llegar a respetarlo y entender que se ha hecho ya una tradición, que es un evento muy importante y que al fin y al cabo es una noche al año, ha hecho que llegue a ser lo que es. Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la acampada aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander la Barca. Ostras, pues yo he ido a la Gincana, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
2: El volumen de personas que participaban i que participa actualment és brutal. En teoria som 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12-13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
0: S'ha hagut d'anar ficant doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions, s'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè clar, amb tanta gent es feien cues interminables. Tu compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que ja el que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que es poguessin fer dos grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincana té plaça assegurada per la següent prova.
2: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això doncs, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni y que es ve y que funcione.
20: La gincana era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
17: Abans era bastant més cràpula. Això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó llavors ho vivien bé. És a dir, que els subornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I a tothom li feia molta il·lusió.
11: I a poc a poc s'ha anat fent d'aquesta gincama una mica d'espectacle, també. És a dir, molta gent ve a veure l'inici del tret de sortida, es passegen per veure com s'han fet aquests carruatges, aquestes ornamentacions, i aleshores penso que això ha estat una evolució molt positiva per part de la gincama.
6: Que després de tants anys la gincana nocturna es continuï fent a Sant Andreu de la Barca i amb un estat de salut immillorable, jo penso que aquest és un dels grans èxits i que demostra que la gincana nocturna ha tingut una evolució molt bona.
4: És molt més àgil, tot i que hi ha moltíssima més gent. Però, clar, també ens venen molt aviat a la botifarra i els tenim allà davant tota l'estona, encara refamats, tothom demanant que té gana, i ja s'està allà, no, encara no, encara no.
2: Crec que ara estem en un altre també important en el que estic jo donant testimoni, igual que m'ho van donar a mi, a un altre grup de treballadores de l'Espai Jove, que són elles les que s'estan encarregant ara de portar tot el pes de l'organització.
20: Una sola palabra es complicado de definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
3: El event de la Festa Major, ¿no? Vull dir, és un dels events més de puta mare que es fa al poble.
2: Sí, és un 9% en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama, ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
17: Tradició, jo diria tradició.
6: Participació, diversitat, singularitat.
19: Innovació, per això que t'he dit, perquè és una cosa que no se hace en muchos pueblos.
6: Per mi seria patrimoni santandreuenc i, si és possible, patrimoni de la humanitat.
14: La paraula és cripicriu. Cuando tú vas por la gincana, escuchas creepy crew durante todo el camino, ¿no? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando creepy crew. Y cuando llegas al final, es como un mensaje que se te ha quedado grabado.
15: Per mi és patrimoni, en plan, sí, és un símbol més de Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tan persones joves, no?
11: No sé, la gincama és moltes coses, és competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de Festa Major des de la nit fins a primera hora del matí.
17: Bogeria, en desinhibir-te, en permissivitat i en fer coses bizarres, no?
0: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics, i com a organitzador crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama, les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
9: Sería celebración, al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
4: Per als joves i fet per als joves.
1: És això, destrucció, competició, bueno, és una miqueta, deixaria així.

0: per la Festa Major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la Gincana Nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
2: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes 2 hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
2: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
2: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
2: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
2: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres

0: les joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
4: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català. Algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig. No sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de... Atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies.
5: Fa només uns dies, la història és surrealista. Però nosaltres ja estàvem, ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català.
6: En català, eh?
5: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
6: A veure, perdonem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
5: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
6: Sí?
5: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
6: Diaxistes.
5: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
6: D'acord.
5: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
6: Perquè ells ho enregistren, entenc.
5: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
6: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
7: Bon dia.
6: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
5: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio. Llavors volen que tu ho certifiquis i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
6: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
5: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
6: clar.
5: La pàgina web,
6: clar,
5: com
6: clar.
5: Ha passat en els dos
6: MP3
5: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, fas una hora de música
6: sí.
5: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les zones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
6: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
5: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
6: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat, la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
5: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
6: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
7: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
6: Clar.
7: I això és el que anomenem ions.
6: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
7: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
6: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
7: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant, i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
6: Ah, això és interessant.
7: Només és just en el punt final on es detecta.
6: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
7: Exactament.
6: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, el cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
8: T'explico. No només aquest mail l'ha escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
6: D'acord. Per si era una estafa, vols dir?
8: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
6: Proves, no?
8: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
6: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria puntualment.
8: Correu electrònic.
6: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
8: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
6: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
6: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
6: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
8: Quan tinguem la seu allà.
6: La seu allà.
8: No? Està bé.
6: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
6: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
8: Em queda una tercera, eh?
6: Et quedes amb la tercera,
8: eh? Potent, sí.
6: Et compromets
8: agressiva, però...
6: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
8: Mai tant.
6: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els hi havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
6: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua, veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més hem d'insistir, que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no?, anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no?, diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no?, i al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sembla tenir una ampolla d'aigua,
4: No
0: cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure quan
3: tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set, també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Roba, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'1 a 2 litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, a plena hora de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no, que amb la calor redueix, no, com aquesta sensació de tenir gana, no, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfecte. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no? Per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí, la síndria, els préssecs, ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no? Que
3: segurament
0: que us donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anar bevent aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
3: nens petits,
0: nens
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
0: gent gran,
3: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
4: Intentar estar
0: el més fresquet possible, no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, perdona, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també,
3: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons, nadons de fins a 6 mesos, aquests nens, no han de, aquestes infants, no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim quatre tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual, abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: Gorra, no? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: O paraigües.
3: Paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa. Podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
3: no.
0: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui, i també
3: a tu,
0: gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
3: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquest Via Directe d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directe, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, un dia més al capdavant del Via Directe d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: A mi repassem les escenes que arriben aquesta segona quinzena de juliol. Deixa'm dir una cosa que m'acabo de... Ah, sí, no. Actualitat. Friends està a Netflix.
1: Un altre cop, eh?
0: Ah, ja està bé.
1: No, però bueno, Fox... Ai, Fox, ja t'ho dic. Friends va estar a Netflix durant molt de temps. Ah, llavors va venir Warner i va dir, escolta... que ens agafem els drets, i va estar durant uns anys també a HBO.
0: Però saps que no m'agradi? O sigui, està en versió, o sigui, està en anglès, versió original, però no hi ha subtítols en anglès, només estan en castellà. I em fa molta ràbia perquè va molt bé tenir els subtítols en anglès, i en anglès així, o sigui, millores molt més. I em fa moltíssima ràbia perquè ahir ho vaig mirar i no m'agradi.
1: A mi, sincerament, cada cop m'estic adonant que li faig menys cas als subtítols. Que la qual cosa és bona, eh?
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades, o sigui, ja quan estàs en una sèrie que t'agrada i allò que tens l'autocapítol que va saltant, de vegades se me desactiven els subtítols i és com me n'adono quan he vist dos capítols de que, ostres, els estàs mirant sense subtítols, molt bé, bona feina.
0: Sí, sí, sí, sí, però a mi em donen més com més seguretat, veus també com estan escrites les paraules, no sé, m'hi fixo més. I el no estar-hi, em fa ràbia.
1: Bueno, no passa
0: però,
1: res.
0: Però Friends a Netflix.
1: Jo, mira, Disney Plus hi ha moltes sèries, primer... hauríem de parlar-ne de... Perdó per dir-ho així, però de la puta merda... Perdó, de la merda que són els subtítols... Perdó, és que m'enfado.
0: Vale.
1: Fets amb intel·ligència artificial que interpreten el que els dona la gana i no hi ha ningú que ho revisi, a venir fallos de guions o traduccions incorrectes perquè no entén el sentit literal de les coses, no? Està llegint i transcrivint directament. Mal. Mal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I moltes sèries de Disney Plus, a mi el que em passa és precisament el contrari, no tenen subtítols en castellà. Per què no? És el que jo voldria saber, però vint. Ja està, fins aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: meva queixa. I aquest sí, queixes sí. tu també dels subtítols? Doncs pues mira, sí. sobre la veda. Actualitat. Bueno, havies acabat, perdó.
0: Sí, que mireu Sullivan's Crossing, de veritat, mireu-la. És super cozy, és super bonica, anime qualsevol.
1: Mira.
0: És més cozy que Virgin River. I ja em sembla dir, eh? Doncs
1: pues bona proposta per l'estiu.
0: Sí.
1: Sí. Vale, jo porto una notícia que, evidentment, no és bona, perquè ha mort Asten López. I us preguntareu, qui és Asten López? Jo tampoc la coneixia gaire fins fa uns anys, que va ser una de les protagonistes de Muertos SL. La comèdia que jo sempre us dic que està superbé i que us heu de mirar perquè és molt i molt divertida. Doncs, doncs això, fa uns dies va traspassar aquesta actriu una mica de cop, perquè tampoc era tan gran, tenia 60 anys. I la veritat és que, bueno, es veu que era una dona que es feia estima molt perquè els seus companys de repartiment li han dedicat moltíssimes publicacions d'Instagram amb paraules molt i molt boniques.
0: Molt bé, doncs mira, malauradament...
1: La podrem veure una última vegada, evidentment, a la quarta temporada de Muertos SL, que s'estrenarà durant aquest agost.
0: Ai, no m'esperava, la veritat, això.
1: A mi tampoc m'agraden aquest tipus de notícies,
0: no,
1: i més em fa ràbia perquè, a més, l'acabava de descobrir amb aquesta actriu, em feia moltíssima gràcia i pensava, ja veuràs que els Caballero, que sempre són molt de fer amb la mateixa gent, pues la veurem en papers, amb més papers, pues mira, m'ha passat com amb Laura Gómez la Cuba, en fin. Que trist.
0: Ja. Doncs repassem les estrenes d'aquesta segona quinzena de juliol. Abans, quan li van estar traient els trailers, deia, bueno, no hi ha massa cosa, em sembla que ho digués per això, no?
1: Bueno, hi ha coses rares. Hi ha com una pàgina que són els spin-offs raros.
0: Vale.
1: Vale. Quan arribem al moment ja la repassarem.
0: Ja ho veurem. Una, per exemple, sèrie Amazon Prime Video, Còmplices hasta el final.
2: Desde el día que nos conocimos.
3: ¿Todo bien?
2: Supe que seríamos íntimas. Judith. Es un corte de pelo horroroso.
4: ¿De quién?
2: Lo vas a ver, pero no seas descarada.
4: Me pareció súper emotivo. Muchísimo.
5: ¿Cómo se le ocurre?
2: Por muchas más aventuras.
3: Tú y yo.
5: Aún llevo la copa. ¡Dios mío! ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué tienes una pistola? ¡Coge el volante! ¿Qué? ¡Es lo que pasa!
3: Deb, soy una sicària.
0: Les millors amigues Debbie Claiborne i Judith Burton pensaven que es coneixien bé fins que la primera descobreix que la Judith és una assassina internacional, que evidentment no sóc jo, òbviament.
1: Esperem que no.
0: No. Quan tampoc t'ho diria. Quan apareix també una misteriosa figura del seu passat i un cop va realment malament, els seus mons es desmoronen i estan obligades a escapar-se. És una carrera contra rellotge al llarg d'Europa mentre són perseguides per les forces de la llei, assassins entrenats i criminals molt entrenats. aficionats. Peyton Reed dirigeix aquesta sèrie de Tessa Coates. Molt bé.
1: Bueno, a mi no em dic gaire.
0: Jo és que no... O sigui, em semblaria una trama interessant. Mm-hmm. Crec que s'ha explotat moltes vegades. I no ho sé, tal com està d'això, no sé què vols que et digui.
1: Saps quina sensació tinc últimament? Que moltes d'aquestes temporades de sèries, minissèries i totes aquestes coses, que al final són 8 capítols o així, són uns creadors que en realitat el que fan és una pel·lícula de 8 hores que després seccionen en capítols. No sé si et dona aquesta sensació, perquè a mi cada cop més.
0: Pot ser. Sí. Pot ser. A veure, Apple TV, Lucky. I can someone so small cause so much trouble.
6: Lucky, listen to me. World's a complicated place. I taught you how to survive in the life that you were born into.
7: I know, Dad. Just thinking I'd like to get out of here alive.
8: According to plan.
7: Until it isn't.
9: Carrie.
7: My husband is gone when I woke up this morning.
10: Hello, dear. It's been a while.
0: A veure, és... Lucky segueix a una jove que vol deixar enrere la vida criminal en la que va créixer, però que alhora ha d'abraçar una última ocasió desesperada per fugir del seu passat, al seu lloc, a la seva cara més fosca i criminal.
1: Vale.
0: La sèrie
1: sí.
0: És dirigida per Greg Yaitanes i inclou a Timothy Olyphant. Bueno, més o menys.
1: No els coneixem.
0: Bé, què vols que et digui, la veritat?
1: També és una trama que ja s'ha vist, no? Sí. En moltes ocasions. Per fugir de la teva vida criminal necessites un últim cop ficar-te en aquesta vida criminal.
0: Sí. A Sky Showtime el que arriba és una nova temporada de Allegiance.
11: This is the CFTC's largest attachment. Home to elite units, the federal and municipal scope. Congratulations, I'm making the cut.
12: Trained a dozen rooks.
13: We'll miss the hell out of you. Can we say I have a few months left? I want to see this one through.
14: I want you to focus on the tradition you're carrying on. That's our legacy.
15: It's a good time to be you.
16: I worked for what I got.
17: People are going to come at you whatever way they can.
18: Out there, no baggage. Out there, you're not you. You're this. This job has one rule. You follow orders.
19: Are you ready to discover the high-octane excitement of paperwork?
16: Hold me back.
19: Hoorah.
20: Would rather be baroque than blue.
21: There's lots of reasons to not be a cop.
22: Necessary girls should know all of them.
23: We're coming for you and everyone like you. We even got people in your goddamn police force.
24: Let me look at you. I'll see you in there.
25: Some people are given grace. Some people get the benefit of the doubt. But not us.
26: Have you spoken with your father?
27: I know how hard it is when your family is taken from you.
28: Stay away.
27: Just talk to me.
25: Someone wanted these ideas to spread. All it takes is a spark.
0: Després del final de la segona temporada de la carrera de Sabrina queda a l'aire, ha deixat la seva placa, però una última trucada de Bolton l'arrastre de nou a un cas fronterer d'alt risc que la torne al cos.

0: more than almost anyone.
1: I thought you were married.
2: Can I kiss you?
0: No.
2: Do you want to kiss me?
0: Radford is right over there. I asked
2: you not to. I can see he's staring at us like a fucking weirdo.
3: Rock and roll!
4: I guess they'll let anybody in the PGA Tour nowadays.
5: You look ridiculous in that shirt.
6: I'm getting a lot of compliments.
7: I fought my way back so that we could play together.
8: LeBron and Bronny.
9: Stop saying LeBron and Bronny.
7: Well, what else am I going to say?
9: This isn't a LeBron and Bronny situation.
10: They call in the...
0: You hear those people? People want to just see you play golf.
11: Birdie.
0: They want to see you walk and talk. Because you are Lonnie.
11: Lonnie?
9: Lonnie.
11: Lonnie.
10: Okay!
0: The greatest this game has ever seen.
11: That's how it's done.
12: They call in the...
13: En aquesta comèdia sobre golf, Will Ferrell interpreta Lonnie Hawkins, el golfista número 1 del 2004, mentre tracta de reprendre la seva carrera en el seu pitjor moment. El seu cos li diu que es retiri, però el seu cor assegura que encara no està llest. Bueno, típica sèrie d'esportistes.
14: També t'he dit, canvies... Rafa Nadal? T'anava exactament això, canvies, tenis, així, canvies golf per tenis, i això és la història de Rafa Nadal.
13: Sí. Absolutament. Següent, que no té tràiler. El Movistar Plus arriba a la vida en la sombra. Dan mai ha trepitjat una presó. Bé, comencem bé.
14: A diferència com la seu... majoria de nosaltres.
13: Sí. A diferència del seu pare, el seu tiet o el seu germà, ell va elegir un altre camí, que és ensenyar filosofia. Però quan decideix impartir classes en una presó, el que comença és un experiment, el que comença com un experiment intel·lectual es converteix en un viatge profundament personal.
14: Oh, història de superació, hòstia. Molt bonica.
13: Sí, vols que...
14: Oh, els ensenya el sentit de la vida i el valor de tot a uns presos. Que bonic, que bonic.
13: Sí, sí, una mica Berlí, però versió presó.
14: Home, doncs pues mira, sí.
13: Sí. A HBO Max, el que arriba és Tiptoe.
15: Morning, everybody.
16: Morning, boss.
15: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
16: Dripping.
17: You know where they get their stuff from? Aruba. I'm not being racist.
16: Well, a little bit.
18: Boy next door looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
19: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
17: That's enough.
13: En aquest cas, sèrie dramàtica de 5 episodis protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey narra la història de Leo i Clive, veïns de Manchester des de fa quasi 15 anys. Però just quan la vida hauria d'estabilitzar-se, el món que els rodeja es torna cada vegada més tens. Les paraules es converteixen en armes, les opinions es radicalitzen i a poc dos veïns es converteixen en enemics afèrrims en un thriller suburbà que posa en tela de judici tot el que considerem segur. La sèrie posa el focus en els prejudicis que estan tornant a escolar-se en les nostres vides.
14: Pues mira, me sembla un concepte interessant,
13: sí,
14: no?
13: Sí.
14: Com a través de la radicalització...

0: 당장 귀신을 잡아 없애거라. 여기서 막 아무 이유도 없이 막 사람들이 죽어나가고 막 그러지 않아.
1: Un home que transita el món dels esperits i una dama de la cort que fuig que no, que es, perdó, que escolti els morts.
2: Sí, sí.
1: Entren al Palau de l'Est per ordre del rei. Aconseguiran descobrir tots els secrets?
2: Vaya. Ah, pues ja ho veurem.
1: Vaya merda de trailer.
2: O no ho hem de veure, això?
1: Això Netflix. És que saps, lo poc que puc veure jo, nen, això no val res.
2: Sembla una sèrie asiàtica, no?
1: Sí.
2: Dóna la sensació de ser-ho.
1: Sí. Què més? A Netflix el que també arriba és el mapa de los anhelos.
3: ¿Tú eres Greta Álvarez? Me llamo Will, te traigo una cosa. Me la ha pedido tu hermana, Lucy.

0: La Greta assegura haver nascut amb el propòsit de salvar la seva germana Lucy, que pateix leucèmia a través de les cèl·lules mare. Tot i això, els aconteixements, els fets, donen un gir inesperat quan la Lucy mor, deixant a la Greta amb un profund buit existencial. Abans de morir, la Lucy crea el mapa dels desitjos, dels anells, un joc que desafia la Greta a enfrontar el seu dolor i a descobrir el seu propi camí. Jo crec que és de plorar, eh?
1: Sí, és de plorar. Juraria que és espanyola, oi que sí?
0: Sí, jo juraria que sí.
1: És raro, no?, quan es fa una adaptació d'un llibre en anglès, probablement, ara no ho sé perquè ho desconec, a l'espanyol, i directament pues, tenim noms com a Will, no?, Lucy... Bueno.
0: Sí, no sé, jo és que ara he vist, a més he vist una, és una pel·li en aquest cas, que és molt bonica, que també està a Netflix, que és Voicemails to Isabel, i uf, és molt bonica, fa plorar, és romàntica també, però fa plorar, és impactant. I m'has recordat una mica això, i és, jo no sé si vull plorar tant aquest estiu.
1: No?
0: No.
1: Doncs més a riure. Doncs mira, la següent va bé per riure.
0: La següent, a veure, King of the Hill, crec que no tenim el tràiler.
1: Sí, home, l'hauríem de tenir.
0: Pues crec que no està posat. Bueno, no passa res.
1: Ai,
0: no
1: ai,
0: passa res. El rei de la colina. És sèrie d'animació per adults, sí. Nascuda el 1997. Què
1: estareu
0: vols?
1: Farts de sentir-me parlar d'aquesta sèrie, la veritat. Perquè sempre dic que està molt i molt bé. La temporada passada es va estrenar una temporada de revival i a mi em va semblar una de les sèries que millor ha sabut reviure després de la seva cancel·lació fa prop de 15 anys. Per què ho dic això? Perquè és una sèrie d'animació que no ha tomat la via fàcil i que ha decidit envellir 10 anys als seus personatges, a l'anime, per així dir-ho. Per tant, ens hi trobem amb situacions noves que poden viure els personatges, és a dir, si ara, jo què sé, la sèrie tornés i el fill de la família Hill seguís tenint 12 anys, doncs les trames que podrien contar però són molt limitades, però al tenir 20 anys, ostres, són radicalment diferents a les que podien explicar, però alhora se sent molt fidel a la sèrie original. Qual cosa és molt interessant. A més, també han renovat gran part del seu equip perquè, desgraciadament, en aquests 15 anys han perdut uns quants actors de veu i han renovat gran part de la sala de guionistes, però és que la sèrie se segueix sentint igual i està superbé, de veritat. Jo us la recomano. La teniu a Disney Plus, sencera, no sé si van 15 temporades ja. Vull dir que podeu anar fent, eh? Teniu per veure aquest estiu.
0: I a més, és una sèrie, i l'altre.
1: És una sèrie que s'estila molt de veure a l'estiu perquè està ambientada a Texas.
0: Ah.
1: Llavors té aquest clima càlid, per així dir-ho.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. A Netflix, el que arriba és El Otro Padre.
2: Tenemos una sorpresa, así que vámonos.
3: Felicidades otra vez.
4: Le has echado muchas ganas desde que apareció tu enfermedad, mi amor. Ricardo y Julieta son igualitos.
5: ¡Julieta!
6: ¡Julieta, llevámonos, llevámonos, por favor, cárgala!
7: Cuidado, por favor.
8: Pues llegó el momento que no queríamos que llegara. A Julieta le urge el trasplante.
9: Bueno, entonces hagamos mi prueba de compatibilidad, de ADN, de todo.
10: Sí, yo también.
11: ¿Y yo?
12: Me voy a morir.
13: Si nos tardamos, mi hija se puede morir.
14: Mira, Maca, no te podemos garantizar.
0: Un metge que busca un donant de ronyó per salvar la vida de la seva filla descobreix una relació secreta i una prova d'ADN que podria destrossar les dues famílies.
1: Ojo.
0: No cal saber què passarà.
1: Ojo, a mi me sembla... A veure, culebronera...
0: venezolana.
1: Culebronera màxima, eh? Sí, però vamos, o sigui, que vamos, que la filla s'està morint perquè té un problema als ronyons... I fent unes proves entenc que descobreixen que és una filla il·legítima, no?
0: Exacte. Papa, dient-se el otro padre.
1: Perquè, clar, ens expliquen poc, però amb el poc que ens expliquen jo ja te puc fer tota la trama.
0: Sí, es dona per confirmat. És que és típica... A més, és típica sèrie que tu veus i dius, ara passarà això. I passa, és tan previsible. Què més? A Netflix també arriba Jing, Unitat d'Élite.
15: ¡Manos arriba! ¡Pon las manos encima de la cabeza! ¡Levanta la mano izquierda! ¡Quiero ver qué tienes! ¡Levanta la mano izquierda!
16: No puedo hacer nada. Necesito el detonador.
17: Os recuerdo nuestro lema. Un compromiso para toda la vida.
15: Entrar en el gym es unirse a lo mejor de lo mejor. Pero tiene un precio.
18: Max, tu padre murió. Y todos tuvimos que vivir con ello.
19: ¿Cuándo vas a darte permiso para vivir? No tienes la culpa de nada.
15: ¿Por qué estás aquí, Max?
18: El gym es mi sueño, me he ganado la plaza.
7: Tienes que prometerme
10: que lo protegerás.
11: El único que estaba con tu padre cuando murió era David.
0: Després d'un atac sense precedents contra la seva unitat, un agent d'alt rang a punt de retirar-se li dirà una perillosa missió que l'obliga a enfrontar-se al seu passat. Bueno, a Calle 13, és que em sembla, m'ha recordat allò de... aquella sèrie...
1: Digues, digues.
0: La de policies, la de... És que no me'n recordo.
1: Ai, és que si que
0: s'han fet com
1: més?
0: Bastantes versions. W, W, perdó.
1: Sí? No ho sé.
0: Once, no sé com es diu.
1: No ho sé de què m'estàs parlant, sincerament. NCIS?
0: No. Portava la doble de baixa.
1: Vale.
0: No ho sé, m'ha recordat molt això. Vinga, va, a Calle 13, el que arriba és Leo Matti.
12: Todos los niños merecen que se les escuche. Que se les preste atención. Y estar a salvo. A eso...
14: La verdad, no tiene cara de policía.
12: Se dedica él.
20: ¿Y qué cara tiene un policía?
12: Leo Matei.
0: En els nous casos... Leo Matei, no Leo Mati.
1: Mati,
0: Mati. En els nous casos, la protecció dels menors torna a situar-se en el centre de cada investigació. En aquesta nova temporada, Matei i el seu equip s'enfronten a històries marcades per la vulnerabilitat, el perill i la recerca de justícia. Amb sensibilitat, determinació i una mirada profundament humana, el comandant interpretat per Jean-Luc Reichmann continua abordant els delictes complexos on cada decisió pot canviar una vida. Aquesta bueno. De Netflix que ve ara... Vale.
1: Sí.
0: Jo vaig mirar la primera temporada.
1: I què?
0: És, o sigui, a veure, és una sèrie... És una sèrie per passar l'estona.
1: Vale.
0: O sigui, no t'aporta absolutament res. Ara, són cosi, són per això, per passar l'estona.
1: Ah, està bé, està bé.
0: I ja surt que ve aviat com a nova temporada i és Nueva Vida en Ransom Canyon.
21: En Ransom Canyon, everyone's running from something... running to something.
22: Well, if it isn't Stan Kirkland.
21: It's been a while, huh?
23: What is it with that guy anyway?
21: He lost everything. Just trying to make sense of it. You see like the wind blowing through your hair. So, you came home from New York.
22: My life here is starting to fall into place. Some things are just meant to be left in the past. Quinn, it's not your job to put his heart back in one piece. He's my friend, Ellie.
0: Diners, poder, secrets acudeixen un petit poble de Texas on un ramader vidu té una, ha de plantar-li cara a un rival disposat a arrebatar-li la terra i l'amor. A veure, està bé. O sigui, jo recordo que quan vaig dir que la mirava, el Sergi se'm va fotre de mi.
1: Vale.
0: Llavors, això ja ho pots saber tot. Però està prou bé, a veure, és passable. Continuem, Sky Showtime, el que arriba
1: vinga,
0: és Star Trek.
1: Ara sí que obrim ja l'època dels sí? Spin-offs estranys, eh?
0: Vinga, Strange New Worlds, i ja està.
1: Vinga.
24: I have many things I want to talk about. Hopes. Dreams. Fears. I believe you are here so I can share them with you.
25: You, more than anyone that I know, have thought about the past and the future a great deal. But most of us live in the now.
24: Perhaps what happens next will define everything.
26: Where are you sending us?
27: Well, this is a fun one.
0: A veure, jo, com que això ho desconec absolutament, què hem de dir d'aquesta?
1: Bueno, jo tampoc en sé molt. Sé que és l'última interpretació de Star Trek a la que estan jugant amb aquesta cosa que juguen molts revivals de... Bueno, cada temporada anem afegint una miqueta del cast original i tal, saps? I barrejar els nous amb els vells i tal. Bueno, jo tampoc som molt trequi.
0: Molt trequi.
1: Però, en fi, es diu un trequi,
0: ah, sí?
1: Els fans
0: ah, vale.
1: De Star Trek.
0: Vale,
1: doncs
0: pues imagina't el
1: no,
0: món
1: que,
0: nen.
1: No, és que com t'escolti l'Andreu Ibáñez, veuràs.
0: Sí.
1: Sí, és molt fan, ell.
0: Carai, vale.
1: Doncs
0: no
1: això.
0: No he dit res.
1: quarta temporada, crec que és ja, de Star Trek Strange New Worlds. Així que endavant pels fans de Star Trek.
0: I tant.
1: Tot vostre.
0: Vinga, doncs continuem repassant sense tràiler en aquest cas. A Netflix arriba Musafir Café. Xander i Suda s'atrauen, però el destí està obstinat a separar-los. La seva efímera relació impulsa Xander a emprendre un viatge que el portarà fins al Musafir Café. Va, i bé, fins a claro. Preti. Claro. Sí, sèrie turca, no? Fa pinta?
1: Sí, fa pinta.
0: HBO Max, Stuart no consigui salvar l'univers.
1: Aquest és un dels casos d'espinos estranys que t'he dit.
0: Venga, pues,
1: per què? Venga. Perquè Stuart, si recordeu, era un dels personatges secundaris de The Big Bang Theory, era el de la botiga de còmics. Tu has vist The Big Bang Theory alguna
0: no.
1: vegada? No. Has vist. I saps el que és, The Big Bang Theory?
0: Sí, sí.
1: Vale. Saps, entendràs com és The Big Bang Theory, que és una comèdia de situació a l'estil de Friends, per
0: sí,
1: així dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs aquest spin-off és totalment basat en ciència-ficció, però amb personatges secundaris de The Big Bang Theory. És a dir, el Leonard i el Sheldon construeixen un aparell i l'Stuart, per alguna raó, gràcies a aquest aparell, comença a canviar de dimensió, trobant-se a versions d'altres dimensions, de personatges que veiem a The Big Bang Theory, i realment és una aventura de salvar el món. Realment, no és una comèdia de situació en aquest sentit. És una sèrie amb una estètica i amb una cinematografia radicalment diferent, que trenca amb el que coneixíem de The Big Bang Theory, amb Young Sheldon i amb tots els altres spin-offs de The Big Bang Theory. I per això dic que és un spin-off estrany, perquè The Big Bang Theory, com que no havia tingut mai molts elements de ciència-ficció, vull dir, per fer la broma en algun moment donat, sí, però basar tot això en una història de ciència-ficció me sembla al·lucinant.
0: Doncs molt, molt breument, a Disney Plus arriba Furious, HBO Max presenta Curtis,
1: un altre spin-off estrany,
0: AMC The Walking Dead, Dead City, entenc aquest també,
1: un altre més, sí.
0: L'Uniforme arriba a Filmin, Harry Wild a Calle 13, Furioso a Netflix, Proyecto Final a Netflix, Bomba en el Pan amb a 103 a Netflix, i Batman el Cruzado enmascado, mascarado, suposo.
1: Enmascarado, enmascarado.
0: Sí.
1: Aquest és de animació.
0: Amazon Prime Time. Doncs tot això és el que arriba aquesta segona quinzena de juliol a... anava a dir una altra cosa.
1: A les plataformes, no?
0: A les plataformes, exacte. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries 2 a Ulli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Edward Fairfax Rochester, wilt thou have this woman for thy lawful wedded wife, for better or worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, until death you do part?
1: I will.
0: And wilt thou, Jane Eyre, have this man for thy lawful wedded husband, for better or worse?
2: An insuperable impediment exists.
1: Go on.
0: Mr. Rochester, I cannot go on. What is the nature of this impediment?
2: Mr. Rochester has a wife now living. She's at Thornfield Hall.
0: Impossible. I would know of it.
2: I saw her there last April. She's my sister. I'm sorry, Rochester, but it is not right.
1: Oh, my God, it is not right. Only right to condemn a man to eternal hell. You should see my wife, Wood. I owe you that much. And this girl. You should see her too, Jane. I insist. Come.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg que ara sentíem és una escena d'una de les moltíssimes adaptacions que s'han fet de Jane Eyre, la famosa novel·la de Charlotte Bronte. És un dels grans clàssics de la literatura universal i tant el cinema, el teatre com la televisió no s'han resistit a donar-li forma. Hi ha mitja dotzena de pel·lícules mudes i un munt de sonores sobre aquesta història. La versió que ara hem sentit era la que van interpretar Susanna York en el paper de Jane Eyre i George C. Scott en el del senyor Rochester, l'any 1970 sota la direcció de Delbert Mann, que era un director força correcte, amb pel·lícules molt notables com Marty, Taules separades o El desig sota els oms. Avui en parlem perquè dediquem aquest podcast a Charlotte Bronte, coincidint amb el fet que enguany es commemoren els 110 anys del seu naixement. Jane Eyre és la seva novel·la més famosa, però no l'única. En va escriure més. L'anterior, que es diu El professor, no la volia cap editor. De fet, no va veure la llum fins al cap de 10 anys de la publicació de Jane Eyre. Altres novel·les seves són Shirley, de la qual el cinema va fer una versió muda, i Billette, portada a la televisió per la BBC diverses vegades. El fet que Charlotte Bronte tingui una obra curta és perquè la seva vida també ho va ser, ja que va morir de part. Quan va publicar Jane Eyre, l'any 1847, ho va fer sota pseudònim masculí. No estava ben vist que una dona fes literatura. I ella ho va explicar així. No ens agradava declarar-nos dones perquè, sense sospitar en aquell moment que la nostra manera d'escriure i de pensar no era el que se'n deia femenina, teníem la vaga impressió que les autores són susceptibles de ser mirades amb prejudici. Havíem notat que els crítics, de vegades, utilitzen l'arma de la personalitat com a càstig. Doncs bé, escoltem ara una escena d'una altra adaptació cinematogràfica de Jane Eyre, concretament la del 1996 de Franco Zeffirelli.
4: ¿De qué se trata?
5: Esta mañana he recibido una carta. Quiero pedirle permiso para ausentarme.
4: ¿Por qué?
5: Para ir a ver a una anciana enferma.
4: ¿A qué anciana?
5: A la señora Reed. Es mi tía.
4: ¿Creí que no tenía parientes?
5: Ninguno que me reconozca, señor. La señora Reed se deshizo de mí cuando era niña.
4: ¿Entonces por qué tiene que ir a verla?
5: Se está muriendo. No puedo ignorar su último deseo.
4: Diga lo que diga, no la convenceré.
5: No, señor. Pero volveré a Thornfield.
4: Así que debemos despedirnos.
5: Sí, señor.
4: ¿Y cómo ha de despedirse uno? Enséñeme, no sé cómo hacerlo.
5: Se suele decir adiós. U otra forma que prefiera.
4: Adiós, señorita Eyre. Por el momento. ¿Está bien así?
5: Sí, señor.
4: Nos damos la mano.
3: La versió de Franco Zeffirelli, de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Aquesta pel·lícula la van protagonitzar Charlotte Gainsbourg i William Hurt, i en papers secundaris també hi apareixien Joan Plowright, Elle Macpherson, la model, Geraldine Chaplin i Maria Schneider. Jane Eyre, si no l'heu llegida i no n'heu vist cap adaptació, és la història d'una nena sense pares, maltractada per la seva tia, i internada en un orfenat on viu tota mena de penúries fins que troba feina com a institutriu en una mansió i s'enamora de Rochester, el senyor de la casa. Però ell, com hem sentit en aquesta escena del casament abans, no és solter, està casat com una dona amb problemes mentals que viu tancada a les golfes. En aquesta història, Charlotte Bronte retrata molt bé el món patriarcal que l'envolta i la moral de l'època. En aquell moment, les seves germanes, Anna i Emily Bronte, també van publicar els seus llibres. I, com ella, també ho van fer sota pseudònim masculí. Anna Bronte va publicar Agnès Grey i Emily Bronte, Cims borrascosos. Bé, d'Agnès Grey, que jo sàpiga, no se n'ha fet mai cap versió cinematogràfica. De Cims borrascosos, en canvi, sí. Tres, si més no. La més famosa és la del 1939 amb Laurence Olivier i Merle Oberon. I l'última, precisament aquest 2026, amb Margot Robbie. Entre les germanes Bronte hi va haver controvèrsia a l'hora de revelar els seus noms autèntics perquè, mentre Charlotte sí que volia fer-ho, Anna i Emily deien que no. Finalment, Charlotte, com un acte d'afirmació, va decidir que no guardaria el secret. L'adaptació cinematogràfica més reeixida que existeix, de Jane Eyre, és la que van interpretar Joan Fontaine i Orson Welles i que es va estrenar entre nosaltres com Ànima Rebel. Aquesta n'és una escena preciosa.
6: A veces me embarga un extraño sentimiento respecto a usted, Jane. Especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si tuviera dentro de mi pecho, en el lado izquierdo, una cuerda unida con fuerza, otra situada en el mismo sitio, en usted, en su propio cuerpo. Y si nos separamos, esa cuerda se rompería. Y al romperse, sentiremos una inmensa pena y un dolor muy grande. ¿Cree usted que me olvidará?
7: Jamás podré, señor, y usted lo sabe. Sé que necesito irme, pero es como la necesidad de ir a la muerte.
6: ¿Dónde está esa necesidad?
7: En su novia.
6: ¿Qué novia? No tengo novia.
7: Pero la tendrá.
6: Sí, la tendré. La tendré.
7: ¿Cree que podría quedarme aquí no siendo nada para usted? ¿Cree que porque soy pobre e insignificante soy incapaz de sentir? Tengo tanta alma como usted y tanto corazón. Si Dios me hubiera dado dinero y belleza, no permitiría que se separara de mí. Ni yo podría separarme de usted. Mi corazón ya ha hablado, deje que me vaya.
6: Jane, eres extraña, casi sobrenatural. Es a ti a quien quiero con toda mi alma.
7: Por favor, no sé.
6: Jamás sabe a Blanche. Te quiero a ti. Contéstame, Jane. Di, Edward, me casaré contigo. Dilo, Jane, dilo.
7: Quiero ver tu cara.
6: Di, Edward, me casaré contigo.
7: Edward, me casaré contigo.
6: Que Dios me perdone.
3: L'escena de la confessió amorosa entre Jane Eyre, Joan Fontaine i el senyor Rochester, Orson Welles. Per cert que en aquesta pel·lícula hi apareixia una petitíssima Elizabeth Taylor de només 11 anys. La música era del gran Bernard Herrmann. La novel·la, com és lògic, té diverses traduccions al català. N'hi ha una de Maria Dolors Ventós, una altra de Jordi Arbonès i una tercera, la més recent, de Marta Pere Cucurell. Charlotte Bronte es va casar tard, als 38 anys, amb el pastor irlandès Arthur Bell Nichols. El seu matrimoni, però, va ser molt breu perquè va quedar embarassada de seguida i al cap de 9 mesos, quan li faltaven només 3 setmanes per fer 39 anys, va morir en el part. Pel que fa als seus interessos sentimentals, es dedueix gràcies a la correspondència que estava enamorada del seu editor, George Smith, i també del professor Konstantin Heger, que era un home casat. Però, pel que sembla, no era corresposta per cap dels dos. Tot i això, el personatge del senyor Rochester, de la novel·la Jane Eyre, està inspirat en Konstantin Heger. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat recordant els 110 anys del seu naixement i que ha tingut Eamon Trigg i les vies de so, escoltarem una de les cançons del musical Jane Eyre, de Broadway, que es va estrenar l'any 2000 i del qual se'n van fer més de 200 representacions. Charlotte Bronte va morir el 31 de març de 1855. Aquestes paraules són seves. La imaginació és una facultat forta i inquieta, que pretén ser escoltada i exercida. Hem de ser completament sords al seu crit i insensibles a les seves lluites? Quan ens mostra imatges brillants, no hem de mirar-les mai ni intentar reproduir-les? I quan és eloqüent i ens parla ràpidament i amb urgència a cau d'orella, no hem d'escriure el seu dictat? Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA, interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
6: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
7: ¿Tienes hermanos?
6: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar. També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
8: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
9: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
10: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
12: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
13: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
14: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
15: Estamos mal. El restaurante está inundado.
16: Nos han cortado los repartos.
17: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
18: Nos superan en número y armamento.
19: Can bring the rain.
18: No tenemos dinero.
19: That fall.
18: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
19: We threw a rod. Get comfortable.
20: It's gonna be a while.
19: She's got the wrench. She's gonna... No. We gotta wait here. What? We gotta wait about? On the plane. Yeah,
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
21: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
19: This is the airplane experience.
21: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle. Però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
22: Soy Tom Lofty.
23: Encantado, Tom. Arthur.
22: ¿Te apetece tomar un café?
23: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
22: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
22: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
23: ¿Hubo canibalismo?
22: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
23: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
22: ¿El qué?
23: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
22: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
22: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
24: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin, com a ajudant.
24: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
24: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres? Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
22: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
25: Díselo a Shep Clark.
22: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
25: Ciérralo todo. Para empezar.
26: Tienes toda la razón.
22: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
26: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
25: Se lo ha llevado la niebla.
22: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
25: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
22: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
25: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
22: ¿Te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
25: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
22: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
25: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
22: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
25: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
22: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Alcaldía.
25: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
25: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
22: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco.